0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es per sona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com, quan és aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el record antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses, que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensa que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, de CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a meu sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser com vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: a tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Llegeix Llentrisca.
2: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu, com aquesta s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes, escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes Ràdio Far, el teu podcast de música guapa menorquina, avui amb un vell conegut, amb un habitual, diguéssim, amb Miquel Plana, amb el seu nou projecte Fènix. Tenim una xarra amb ell avui bastant divertida, i va dur els seus nous companys de grup, en Joe Vinent, en Larry i en Situs, i estan, bueno, han passat una estona xerrant amb ells d'aquest nou projecte, de les ganes que tenen de tornar en directe, que només han fet un concert i ja tenim ganes de més. I res, aquí està la nostra xarra amb en Miquel i els seus companys. Espero que us agradi. A xalar!

0: benvinguts, Fènix, grupo de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. En Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta'm... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta'm-nos en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins a dia d'avui.
0: Qui presenta mal, però avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, Chastic Fart, no se n'en recorda, ha fet gospel també, o fa gospel, és un tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona, en Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no? Jo
0: ja no cal... Tu ja fa, tu ja t'anàs amb qui ets.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc, jo tampoc.
1: Ja ho saben qui ets.
0: Impresentable, també.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
0: Bueno, Fènix, aquest grup que s'acaba d'estrenar a ses ondes amb un primer tema que acaben d'escoltar, que es diu Sorpresa, i està una sorpresa molt agradable. És una zona sorpresa d'aquelles dolentes que et diuen, ai, tienen dolor de tal, vull dir que és una sorpresa.
1: No sé quins són.
0: I res, expliqueu-me com sorgeix aquest projecte, quan sorgeix, com qui és qui arma so, qui comença, estan tots en plan tu, xerra tu, que no sigui.
3: Bueno, vam...
0: Vam
3: coincidir en Jou, en Miquel i jo els darrers anys de Puretones.
0: Correcte.
3: D'acord? I pues, després dels famós pues, va sortir el tema abans si seguíem o no seguíem o si començaven alguna cosa nou o...
0: Quin any era, més o menys, te'n recordes?
3: En deu fer dos, màxim.
0: Vale.
3: Per aquí damunt, dos anys.
1: Finals de 22.
3: Uh-huh. I, pues, van decidir seguir. Començar un grup nou i van contactar amb ell, que també havia coincidit amb en Jou, tocant amb bastant de grups i en jo també. Van començar en aquest món, entre comilles, tocant també.
1: I a més, perdó que t'interrompeixi un moment, quan vam dir, hem de menester un baixista, no? Quin baixista? Cada un tenia que dir el nom d'un baixista preferit per entrar a la banda. I tots tres vam dir...
0: Ah, mira.
1: Sí, no hi va haver discussió.
4: I unanimitat.
3: I res, això. Més o menys això va ser el principi.
0: Vau començar...
4: Dues més és història, diguem.
0: Ah?
4: Dues més és història.
0: Sí. Vau començar a fer temes junts, però sí que havíeu coincidit... Com és el grup que... Bueno, algun grup que teníeu vosaltres dos, no me'n record. En Jou i en Larry, almenys, no...
5: Sí, nosaltres havíem coincidit a Pinot Planet, a Holland...
0: Pinot Planet, aquests vos hauria de pillar qualque dia.
5: Amb orquestra, també.
4: Amb orquestra Eclipse.
5: Sí.
0: Eclipse, estàveu junts, també? Sí, vale, sou vells.
4: Les meves primeres passes en...
5: Sí, després havíem fet qualque estiu, que jo venia a fer qualque substitució d'estiu.
4: Exacte, no? Té el sí que venies... Sí.
0: Vale.
4: Xavi, Ana Maria i en Pere. Sí. Ja mos coneixem. Ja.
0: Sí, va, sou veïs coneguts tots. Començau a fer temes i començau... Clar, jo me'n recordo sentir que havíeu muntat coses i que vinguin a ensenyar i que vinguin a ensenyar i que vinguin a fer temes, perquè el que volíeu fer era no començar a fer versions com comença tothom, sinó començar a fer temes propis, no?
1: La primera idea era... Volíem fer un grup de tribut a Mecano. però ells van trobar que jo no donava la talla com...
0: Bé, te podies posar
1: cantar com aquella
0: els catxarros aquells.
1: Vam, i faltes no tinc qualcuna de la meva dona. I al final, vist que no podia ser aquesta via de fer un tribut a Mecano, doncs vam decidir fer temes nostres.
0: Temes vostres amb quin rotllo, vull dir, quin estil musical diríeu que... Ui, quines, o quines influències?
1: Que t'ho expliquin ells perquè fem de tot.
3: La veritat és que tenim... El punt en comú suposo que és el rock, no?
0: Sí,
3: tenim,
0: sí, està clar.
3: Tenim clar, això. De vegades, en Miquel escolta un poc més de rock més clàssic, un poc més antic.
0: Ja està.
1: Antic, diu, saps?
3: En Juanjo pues, escolta de tot, evidentment.
5: Jo no volen escoltar la música que jo escolto.
0: Esto què és? Quina música escoltes? Tan rara que no va.
4: És més d'indi.
3: I en Joe i jo, pues, bueno, ens atracàvem un poquet més, un pot de heavy metal, rock.
1: Home,
3: més clàssic.
1: Jo som antigós, llavors som els més vells de tots amb moltíssima diferència. I llavors jo m'he quedat penjat a finals dels 60, 70, principis dels 80.
0: S'època.
1: A mi dona'm Jimi Hendrix o Frank Zappa abans que... L'Oreja de Van Gogh, per exemple.
0: Home, sí, també seria. Bueno, un estil, en general, pues, més... Bueno, ja he escoltat un tema només, el tema que vau penjar el dia de gravar avui, pues, no fa ni una setmana que vau penjar el tema aquest a Spotify, no? Quan va ser que el vaig escoltar, jo?
5: Jo vaig penjar, el vam penjar dijous.
0: Dijous,
5: i crec que va sortir divendres o dissabte.
0: Divendres? Vale, sí, però ja deveu tenir 700 milions de reproduccions, supos, ofertes de discogràfiques, supos que sí, no?
1: Sí, no t'equivoques.
0: No, està molt xulo. Més bàsic, més, vull dir, els puretones, al final era un... No diré recarregat, però era un grup que tenia molta... La música s'havia complicat bastant, s'havia fet molt, pues, molt de reggae, moltes guitarres i tal, i ara vaig com molt més bàsic, molt més tornar un poc a llevar brossa i fer un poc més...
1: La veritat, jo personalment no ho sé, perquè jo no m'agrada mirar enrere, jo... jo a l'època de Puretones va ser genial per jo.
0: Ah, sí, clar que
1: però,
0: sí.
1: Però... Año Nuevo, Vida Nueva, saps què vull dir? Partim de zero i no me'n recordo res, ni ganes de recordar res del que he fet amb tota la meva punyetera vida en música. No, personalment. Jo he tingut la sort de trobar uns tios pues, que com a compositors són molt bons. L'únic hàndicap que tenen, que se'ls podria tirar encara, és que totes les lletres les tinc que fer jo. I estic fart d'això, no sé què dir.
0: Estic prou coses.
1: Però són uns músics excepcionals i els temes són... No sé si està bé o no que ho digui, són molt bons.
0: Sí, sí. Bueno, és que s'ho dic escoltar, perdona, Larry, digues.
5: No, jo el que deia és dir que en la formació que tenim, la formació és bàsica, vull dir,
0: és un trio.
5: 10 baix, bateria i guitarra i...
1: Això que em donin vent.
5: Bueno. I harmònica.
1: Ah, sí, i pandereta.
0: I pandereta. Com a petita percussió, t'agrada dir.
5: És un poc obligat, és fer música bàsica i no complica molt massa sa... No complica molt massa sa vida. Això.
0: Rock and roll senzillat, sí. Sense més coses.
1: No, tampoc és això. Tampoc són tres acords i ja està, eh?
0: No, però bueno, vull dir que...
1: Això de sense més cosa, no.
0: Bueno, vale, ok. Vale, 4 o 5 acords, tampoc te'n passis, eh?
3: Jo volia dir una cosa, vull dir, tu quan graves pots gravar pues, mil coses, mil guitarres, mil veus, mil el que vulguis, però després has de tenir un pot de sentit en directe.
0: Efectivament, sí que després es complica les coses.
3: M'entén
0: o no? Sí. On tu has gravat aquests temes, per cert? A casa, supos?
3: Sí.
1: Aquests temes tenim un amic, en Larry Sánchez, que no té res a veure ni amb ell, que és Larry, ni amb tu.
0: Ni en Jacques Sánchez. Sánchez.
1: No té res a veure. Aquest amic, casualment, va estar a Menorca, tenia un equip de bolsillo d'aquest, saps?, de butxaca, una coseta mínima, i ho van gravar així.
0: És mentida? És que no sé si es queden jo, hòstia.
5: No.
4: Això t'ho acabes d'inventar.
0: És que no sé quantes bueno, queden jo, Miquel.
1: Havia quedat la risa, xef.
5: La risatge és el meu pseudònim.
1: Ah, doncs ho va gravar ell.
0: A casa, no? Vau fer això? O com?
5: Bueno, a casa no.
0: A casa local?
5: Vam fer el local.
0: Vale.
5: I amb un amic nostre, amb Miquel Pons, de l'O.
0: Vale.
5: Qui sempre ha estat involucrat en coses de gravar, experimentar i sobres, li van dir que no mos faries el favor i mos va dir tot d'una, no.
0: I van a fer una cervesa.
5: El van convèncer i mos va ajudar i ha estat esquiatret així com està ara ho ha tret ell. nosaltres vam fer dies gravant i tal, veus, bateria, guitarres i tot això, i després ho van...
1: Baix també.
4: Bueno, sí, se pot dir que ho ha gravat ell. Vull dir,
5: sí, ho ha gravat ell.
4: Ha estat tècnic, ho ha estat ell.
5: Sí, ho ha fet tot ell.
0: Vale, vale. No,
5: estem molt agraïts, un beso. Sí.
0: Quan tu graves a casa teva, el complicat és dir, ara ja està acabat, això, perquè sempre pots dir, mano, ja tornaré demà cap vespre i gravaré altres baix, que no m'acaba de fer, avui posar unes veus més aquí, és el que acaba passant, no?
5: De fet, mos posaves les cançons i mos deia, lots, això que trobau, i nosaltres obrien els ulls, ho escoltava, i deien no sé, tu què trobes?
0: Sí, tio. Sí. Vale, quant de temes teniu gravats més o menys fins ara, a part d'aquest que heu tret? Teniu 4?
5: Aquests 4.
0: Vale, sí, que són aquí, bueno, els que hem vist per aquí, dins un pendrà que m'he guardat, però ja he escoltat les
5: de privat. Fet, mos ha dit que no m'ho gravarà cap més, eh?
0: Ah, bueno, bé. Ho ha tingut bé.
5: El dia ha suposat un esforç tremendo i no... Bueno. Ja, mos veurem de penyar altres.
0: I també heu fet una actuació en directe fins ara o com és això? Us volia anar un poc, tenir un caché astronòmic o què passa? Conta'm un poc sobre aquesta actuació, que va ser a bont i quant i...
4: Bueno, van debutar fa pràcticament un any. Van anar a la sala CC3 de l'OU.
0: A CC3.
4: I, bueno, estem molt contents perquè van tenir bona resposta la gent. Imagino que hi havia una mica d'interès, no?, per, bueno, aquesta banda de l'OU, així nova, sí, de temes propis.
0: No sé on era jo que no vaig poder venir, però sí. Que...
4: I ho celebram, que, bueno, que la gent demostrés aquest interès per sobretot això. Jo des d'aquí vull reivindicar la música un poc pròpia, no? que és aquesta faceta que molts artistes ja tenen mig perduda o abandonada. També tenim a tu, Pedro, que tens un projecte superinteressant teu. Però vull dir que no ho hem de perdre, que és una...
1: Però tu saps, Pedro, que tant aquí a Menorca com el resto de l'estado, si fas temes propis ho tens molt més difícil que el resto de mortals que fan música. Sí, sí. Per exemple, aquí a Menorca, si ets un cantautor o ets un duo o un trio, ja no sé què dir-te, surt massa car. Llavors, que contractin un grup que faci temes seus és bastant complicat.
0: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres,
0: sí,
1: pues, nedam contracorrent perquè és l'únic que ens interessa fer. En el fons, el que volem és ser famosos, eh?
0: Però... Ser rics, sobretot, no? Rics i famosos.
1: I famosos
0: al final.
5: Som ajunt.
1: Com us encalcin ses al·lotes pel carrer, aquestes coses. Eh?
5: Crec que ho aconseguirem antes amb una primitiva, però...
0: Seu està.
1: Però si fas temes propis, tu saps,
0: està complicat sempre i no hi ha una... N'hi ha una escena de grups com fa, no sé, jo recordo sempre l'època de Power Trip, de quan va sortir en Leo Manso, que estava als Puretones amb el primer disco vostre, quan hi havia Ciscos Mosh, que era una poqueta que, bueno, que estava vora uns als altres, almenys eren 20 persones, hi havia un poquet de caliu, i això va haver un poquet, vull dir, en Music Box, per exemple, que t'aixeràvem amb en Joe, sí que s'ha creat una mica d'escena allà, de grups més, potser més punkis, que hi ha allà, que hi ha aquest, bueno, un xaval de loca, no me'n recordo el nom, aquesta gent que té, i allà, bueno, t'agradarà més o t'agradarà menys, que jo no és el que més m'agrada del món, però també m'agrada veure una laboradora qualque vegada, i hòstia, doncs hi ha un rotllot allà de grups punk, que està bastant bé.
1: Qualque grup blusero també hi ha.
0: Sí, el rotllo de Salta i vaig estar també al concert de grups bluseros allà, el grup de Nacho i tal, les Foxy, sí. Bueno, jo què sé, és qüestió de fer, i que la gent que us agrada la música en directe, i és rock i tal, doncs ja no sortim tant, vull dir, jo és primer, no? Vull dir, antes quan teníem 20 anys menys o 10 anys menys, fins i tot, pues fa més ganes anar a veure què fan a CC3, a veure què fan a Sakelarre o a Jazzba, i ara ja, pues, mos fa més vessa, perquè si ja de cap vespre estem cansats de...
1: Jo fa 20 anys em feia un poc de vessa.
0: Ja, però tots incombustible, no? Bueno, a veure si a poc a poc també avui dia, pues, hi ha els grups com Berlat, com Dàlia, com Ses Vistes a Montgolfa, que potser tampoc són l'estil que mos flipi a nosaltres, perquè no és super guitarrero, però, bueno, fan coses xules i estan fent cosetes. És diferent, és tot super, super diferent, però bueno.
1: El Leo Manso ha gravat un disco.
0: El Leo Manso ha gravat un disco i estem tots esperant a veure què passa. Sí, m'ha dit que potser me passa una còpia adelantada, ja quedarà en Miquel i fem una birra i l'escoltam, o bueno, quedant tot. tots. Però sí, sí, sí, anem evolucionant. Un concert, molt bé, vau rebentar etc. Va tocar aquests quatre temes així tres vegades o quatre per fer una hora i mitja o com va anar?
1: No vam repetir.
0: Va fer un sol de bateria molt llarg i...
1: No vam repetir un punyetero tema, no. Vam tocar, penso que van ser 19 temes.
0: 19 temes teniu fets?
1: No, en tenim més.
4: Tenim 20.
0: Me cago en Déu. Perdó.
4: En tenim dos.
1: O 17, en teníem.
4: Estaven xerrant que en tenim dos que no van fer aquell dia. O sigui, si ara feguessin un bol a la mà, en farien dos de nous.
0: Olé.
1: Una hora i mitja la tenim segur.
0: Olé. Pues a gravar amb els altres temes aquests. Vinga, va, que se'ns pot quedar amb els assajos i coses. Vull dir que, i qual situació en directe tenim ara per presentar aquest flamant single que heu tret o no? Teniu qualque cosa,
4: previst,
0: es pot dir?
4: Tenim alguna previst?
1: Tenir, no. El que passa que hem ratllat, hem tirat la canya a diferents bandes i estem esperant respostes.
0: Vale. Bueno, doncs estarem atents a veure si... Si... Que si us puc veure en directe... I bueno, després xerrar amb vosaltres d'una coseta que us vull comentar, a veure si us fa gana jugar. Bueno, doncs, poqueta cosa més, perquè jo què sé, el vostre, sempre solem xerrar un pot de la carrera d'abans, però en Miquel el tenim supercobert, i vol dut ja vos pillaré d'altres bandes, que us vull pillar d'altres coses. No sé, qualque cosa més que digueu que afegir, qualque projecte nou que tingueu amb Fènix o alguna coseta que us faci ganes comentar, no sé, una poesia, un xiste, alguna cosa més?
1: Ui, no, els xistes no.
5: Miquel, contra catalans.
1: Els xistes som jo el dels xistes i tots són contra catalans i no vull ferir susceptibilitats.
0: Si a Catalunya no escolta ningú, i a Menorca tampoc, això no passa, això no escolta ningú. No, presenteu-me un poc aquest altre tema que voleu escoltar, que es diu Jutjat, de què va la cosa, de què xerra, com el presentaríeu? Si ho haguessis presentat en directe.
4: Particularment, el que té aquest tema és que va ser un part llarg, sí. Va costar, fins i tot hi va haver moments que van dir que potser desistiríem. Era el típic tema que cada ensai fèiem el repertori i després dèiem, vinga, anem a posar-nos en matèria nova i avançava molt lentament. I no ho veiem clar, i fins que, bueno, van anar fent i seguint el camí, van fer les passes. I al final, bueno, crec que ha quedat bastant... Sí. Allò que semblava que no, però vull dir, bastant coherent, no? Per dir-li, és un tema, vull dir, està... I tot d'una semblava una cosa super rara i, bueno, i és un tema així, és un, que li dirien, un mig temps, no? Així de ritme amb blues pur, que t'agrada a tu, Miquel. Jo, tot d'una, quan no tenia títol, anàvem a fer-se les Rollins, anàvem a repassar-se les Rollins, però, bueno, he tingut uns quantes d'aquestes, un par de Rollins.
5: Amb allò que deies tu de si és petits que fèieu darrere com es diu, un trabalengües, allò que fèieu voltros de...
4: Sí, un tirallongues.
2: Espinal, sí,
5: espinal. Era molt catxot d'obeg. Espinal, no,
2: la que... cosa que empraves de mestre amb els fills petits.
4: Ai, no,
2: per vocalitzar o alguna
0: cosa. Si fa estona.
2: Sí, no fa estona. Va ser,
5: tu no te'n recordes, Pau Miquel? Sí, era molt catxot d'obeg. Es podia anar, era un trabalengües, fèieu.
2: Lo complicat va ser que els que tenien parts, però no es aconseguien...
4: Ja, sí, com que no tenien sa lletra, vols
2: sí,
4: dir.
2: Sí, i no es aconseguien lligar uns
4: no sé
2: trossos amb trossos.
1: Sí, això va ser la culpa és meva.
4: No, però no, sí, vale, sí, ja sé com us dic.
5: Va, en Miquel enreda bastant en treure les lletres, eh? Normalment la música està feta. No sé què fa tothom, si fa primer les veus i després la música. Nosaltres feim la música primer i després les veus.
0: I després esperau que en Miquel...
1: No, jo faig una melodia i després intento posar una lletra un poc coherent i que ratlli d'algú... amb una mica de sentiments i...
4: Interessant, i sí.
1: No, no. Res de te quiero, te adoro, te compro un loro... Això no.
0: No, i bones lletres que fas, Miquel.
1: No, bones no, però que intento...
0: Bueno, t'ho dic jo, que som escrit i musical.
1: Intento explicar alguna
0: cosa. Molt bé, pues anem a veure què expliques amb aquest jutjat, amb aquest tema de cocció lenta, i res, gràcies, Fènix. Espero veure-vos en directe prest, a veure si aconseguim, vale? Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, gràcies i a tothom que està parant sorè, doncs també.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

0: prisa, prisa que t'encalçarà.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Quina vessa aquí davall d'una palmera, escoltant el vent

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tinc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa vapa.

els pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carit del meu jardí

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: ressona.
1: Entre Sineu i Sant Joan s'alça el Puig de Reig en forma de pa de sucre. La gent diu que de dins hi ha un tresor i que per treure'l han de donar tres voltes en el puig amb un glob d'oli verge dins la boca en punt de mitjanit. Si n'hi hagués cap que acabàs de donar la tercera volta, tot d'una li sortiria un bou amb una candela encesa damunt cada banya. I tot corrents s'enfonyaria dins una cova i per endins, i per endins, i per endins. Pitjant-li darrere, el bou no s'aturaria fins a un caramull d'una cosa negra. El bou hi treballaria, li caurien ses candeles i pegaria en foc a allò negre. Faria un trafarest i tomaria un caramull de dobbers de vint d'escomo d'un formiguer gros. Són molts qui ho han provat de donar aquestes tres voltes en el puig amb so glob d'oli verge dins la boca. Però, abans d'acabar la darrera volta, l'oli se les ha escapat, o perquè han fet oi, o perquè han sopegat, o perquè els ha vengut xinglot o qualsevol altra cosa. I bona nit, tresor.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Mon pare era una persona que li interessava molt, hem de dir, la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè, a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu, perquè nosaltres...
3: Una espia, vam... era una espia.
2: Bueno, no, sabíem per què era, perquè... En vez de ser un dia, va arribar a ser dos dies i nosaltres quedàvem curts de balls, no tenien gaire cosa i vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Codrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar-lo aquí a Vini Codrellet, me'ls ensenyava a nosaltres.
3: Fou intercanvi.
2: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos. I nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
3: Exacte.
2: Perquè dos dies cada setmana representava saber moltes coses.

Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Verb Records.

deixa'm ser estiu i no deixa'm ser mala vida. Tocam ciutat però es moreno no s'esborra. Cada dia més redassa se'm apull i corre. Cantaria tot el dia mentre balla cop de porra. Les teus poses cor me forren. Veiem pirra.

torna fosca i ningú vol tornar a casa seva. Passen els dies i no s'apagues caliu. I mirant aquella foto amb els tres colors ben vius, m'imagino que dius de mallotets hereva. Dedicat a totes aquelles guerreres de sa

0: costa d'un cap de fibló.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bícies de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Bon dia.
1: No, bon dia no, tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català dèiem bon dia
1: i alegria.
0: Tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Ha trecat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'ho anem a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Ah, perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai, que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar que sí, ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. M'ha sonat pega.
1: Això, m'ha sonat molt, bon cap vespre, m'ha sonat molt bé, molt polit.
0: M'ha sonat estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc som els qui no fa.
0: A veure,
1: la majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca, sí. És el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tengui, sí. Sí.
0: I té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Ja està, ja aprenem.
0: Cap vespre.
2: Ja aprenem, en tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat. I no hem començat.
0: I no hem començat. Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van el dia i després no els agrada. Ui, I diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Diofà. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
0: Sí. Jo no som crític amb el dia, jo hi solegna bastant.
2: Tu eres, sí, dos
0: dies. Sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols vol patrocinar, que envia un mail, llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Aquí en català.
1: Sí. En l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Passa que... Després duren 20 minuts.
1: No heu començat... No heu començat encara, en sisè. Encara no heu començat, aquest home.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics...
2: Ui, llavors.
0: A dia. I va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: No. Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Sí. Va ser boníssim.
0: Això quan érem a Barcelona estudiant nosaltres. I que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correu? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí, va haver...
2: Pel·lícula? Vinga.
0: Pel·lícula, amb ve la geminada i amb accent.
1: Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, crec que jo...
1: De vegades m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel...
0: Però bé, avui xerraven de dia crítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dillunsos, d'acord? Arrencam, no?
2: Sí. Ja tindríem, que quasi m'han d'anar.
1: Ha trencat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, els diacrítics són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els posàvem allà on qualcú ha dit, els posàvem aquí. I igualment, el català no és que digui que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola que posava, a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament el posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
2: També
0: és a dir, en aquest sentit, no passem pena, no som,
2: mal
0: no
2: de
0: som
2: molts,
0: especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, el 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir,
2: bueno,
1: me tenen
2: 2017 ja.
1: Ara,
2: 2008.
1: Avant, encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
1: estudiant.
3: Per fer accents diacrítics.
2: A fer pa i una sort i no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, no, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, vaig fer gallina... Era,
2: de
1: tot.
2: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i passeig.
2: Correcte.
0: No en recordeu, i vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, sí, hi va ser, això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons de pensar, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, a part d'en Cristian.
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
3: És discriminació, crec.
2: Un teu braç.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xxx, també allà anava ple. I
2: fora aquesta.
0: I encara n'hi solen haver de comentaris, Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa
0: que,
2: clar,
0: si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes, aquí, diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? Nana, que no t'escolta.
0: A 15... No, i qualcun més, però molt poc
2: més. I per què fa queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoquen més que no m'has equivocat abans. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedico els qui m'ho sobreviuen i després xerrant de qualcun dels qui no m'ho han sobreviscut.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord?
2: No sé si et sent.
0: M'ho sobreviu 10, quan ens referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
3: Mm-hmm. Perquè és Déu.
0: Exacte. És especial i d'un accent especial. És quan t'has de rebre-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona.

0: Al en deixa de dur. O sigui, mons no en dur.
1: Sí, sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui, en la botiga, feim lo dels bons de
2: descompte.
1: De descompte d'aquest. Sí. És singular, com és?
0: Bo.
1: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
1: Continua. És que no és bo.
2: Però, si és un, també és bo.
1: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, sí, és boníssim.
2: 10 euros.
1: 10 euros, ja. Ara ja s'ha acabat. Quan t'agrada entrar aquest sol. Perdona, sí, sí.
0: No, bé, continuem. Pèl, quan ens referim a vellositat. Exacte.
1: Per exemple.
0: Si hi ha pèl, hi ha alegria.
1: Efectivament.
0: Que quan ens referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan ets la conjunció.
2: Tu, ja anant per la meitat, aquests ets a saber, eh?
1: Sí, bé, aquest, bien, Cristian, sí. Bien.
2: No, no. Ja veig, bé.
1: Bien.
0: En du i metge a la sanitat, crec. Bueno, estem ja...
2: N'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passam de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
2: Els diacrítics són...
1: Quin debats acalorats.
2: Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
1: Sí, sí.
0: Pere punyetes.
3: Pere punyetes.
2: Pere punyetes. Molt bé, ben dit.
0: Exacte.
2: Molt bé.
0: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
1: Okay.
0: Remarca-ho de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du.
1: I, és igual.
0: I per, no, a mi no m'és igual, perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
2: Ja, no en sé, xerrar a castellà.
0: I m'ho escriu malament. I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
2: Ja. O escrius castellà, tu també?
1: Sí, sí, sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí. A vegades toca, què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics, es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra, una setmana abans...
4: Es guardava en secret amb metralladores allà. Jo,
2: què vol dir, de filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixa-mos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió confondre't amb una llei.
1: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat. Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, des verb ser, també el manté.
4: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
4: Vale.
0: Ara xerrarem de et soc.
1: Vale.
0: Té, des verb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a secció d'usar, també en dur.
1: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Quan us, xerro, com un xerro de vos,
1: a vos, eh? Sí.
0: En aquest cas també. En canvi, quan és un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
1: Vale.
4: Oh.
1: No,
0: i ja
1: està,
0: mireu que fàcil.
1: T'ha tirat, i jo...
0: Jo també, jo, tots són avantatges, tots són avantatges.
2: Bé, ho aclarirà, o no?
1: Tot s'aclarirà, sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí, que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
1: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc? Un...
1: Que és un joc? No, ostres, no, és obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
1: És no que, saps què és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. No, no, no. Cop sí. Cop amb accent sí. És un floc.
1: Cop sí.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però, però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Cristian estic segur que troba a faltar i en Txec és et soc des verb ser, que clar, com que són en
1: dur,
0: que és en dur.
1: I jo perquè no el troba a faltar. Jo potser també el troba a faltar.
0: Clar,
2: Adsoc ja no, no s'ha de posar.
0: Adsoc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte.

0: correcte com a primera persona plural. Si tu deus dir jo som, jo i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
1: Jo estic moltes coses. Tu? El que vull. Sí que és mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure
2: una cançó.
1: Com per exemple... No, no
2: li I de... Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda, ja queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que ens deixarà a tots ben animadets, ja, que es diu Sant Joan és tot i més.
1: Gràcies, Cicè. Més amb accent.
2: Més amb accent, clar.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em veig de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Yeah.

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

0: Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Ràdio Far amb el Dia Mundial de la Ràdio. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
2: Bueno, pues qualque anècdota guapa que he tingut a partir de participar en Radio Far, a part de, òbviament, pues, per la part d'aquest retorn dels màners i de retorn també de fil de ferro, que a partir de l'entrevista que els hi vaig fer s'engresquessin a tornar a partir, i això sempre serà molt, molt xulo i un dels orgulls més guais de fer el programa Baquetes. També hi ha hagut alguna de divertida, certa entrevista, pues, cert grup que estaven picats entre ells i un dels membres, pues, va dir la seva història i un altre membre, pues, me va escriure un mail quilomètric on me rebatia tot i me deia que són els que si tal, que si tu ets un mal periodista, que si tu tal, bé. Res, no passa res, que es mantinguis anonimat, no fa falta dir qui són. Però vaig riure molt amb aquest mail. La veritat és que van fotre uns bons riures la gent de Radio Far amb aquestes coses, aquestes barades entre grups que es veu que anys després encara seguien. Però bueno, coses tonterietes gracioses i coses molt polides hem tingut amb aquestes, amb Radio Far, perquè ja ara també, i amb altres programes que han participat. I res, visca la ràdio, visca Radio Far, i escoltar Radio Far, que sereu millors persones. Vinga, vamos!

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: està més enquistat del que molta gent es pensa. Es produeix tant amb ideologia de dretes com d'esquerres, encara que acostuma a manifestar-se de diferents formes. És una manera de veure l'arquitectura de la nostra societat on es pretén que no hi hagi més actors que les persones que figuren a les institucions públiques.
1: Època de muda. Capítol 34. Societat participada.

0: Segons aquesta lògica, la plena legitimitat que brinden les votacions democràtiques a qui resulti elegit per seure a la taula del saló plenari s'entén també com a argument suficient per deslegitimar qualsevol altre que vulgui participar activament de la vida pública. El sistema funciona per dues vies complementàries. D'una banda, si tu no has passat per les urnes, no tens credencials per intervenir públicament. Si igualment insisteixes en interferir, això indica que en realitat ets un agent dissimulat, però dirigit des d'una altra formació política. El tema no és nou d'ara, però s'ha tornat a posar de moda aquests dies. Com que ara governa la part conservadora, usa les eines més habituals en aquesta part del ventall ideològic, com és la de retirar els ajuts públics a les organitzacions més incòmodes. És la tercera vegada que passa a Menorca dins aquests dos anys de legislatura i ja havia passat en anteriors mandats. Per la seva part, hi ha sectors de l'esquerra que, tot i tenir un altre ideari de pensament, poden coincidir amb la visió de l'exclusivitat en relació a la vida pública. En aquest cas, no s'actua retirant fons, però sí presència. A Menorca es va perdre una oportuna dotació per educar en el tema dels residus perquè un govern progressista va exigir el retorn d'uns edificis que havien estat cedits, recuperats i fets funcionar amb 4 duros per a usos educatius. L'argument era que s'havia d'impulsar un gran programa públic que, com de costum, se'n va anar al cel, però va fer perdre les dotacions que ja es tenien. Als anys 80 es van viure episodis repetits de formacions polítiques que promocionaven persones de la seva corda per controlar les associacions. Moltes entitats van quedar pel camí o es van difuminar. Ara, amb el panorama que tenim a la vista, s'enyoren de manera especial. Només al País Basc, i especialment a Catalunya, tenen una cultura que incorpora de manera important els teixits associatius, aquells espais on s'hi ajunten persones amb sana voluntat de col·laborar, que hi posen hores del seu temps lliure i, molt sovint, diners de la pròpia butxaca. A la majoria de les altres terres properes, aquesta societat organitzada sol ser vista com a sospitosa d'amagar intencions o, en el millor dels casos, com a mà d'obra barata per determinats serveis públics. En realitat, poques coses hi ha que millorin tant la democràcia com la gent que s'organitza, s'informa, ajunta esforços i fa possibles projectes col·lectius que ni l'empresa privada, perquè la rendibilitat principal no és econòmica, ni l'administració pública, perquè el ritme són massa àgils i es requereix un compromís de llarg termini, poden realment dur a terme. Quan arriba al poder qualcú amb aquesta fraccionada visió de la gestió comunitària, queda delatat pels seus gestos. Davant d'això, cal més compromís i força. Les contingències són volanderes.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Hey. Hola.
0: Fantàstic. Estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, però són un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot per rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensa que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDT i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a... Digues,
0: perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Manol.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
2: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
3: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
4: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
3: A continuació, escoltem els testimonis de Cisca Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
5: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
6: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
5: Jo no sé en els pobles, supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
3: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

el cementeri és ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida. Tan fi de puta com qualsevol altre, pensa nou de cada

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, senyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Tosh. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però...

0: sempre il sol.
1: Per la finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tens la cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent, perquè es

truques i ja t'obre l'anfitrió. Sents l'aroma des del rebedor. Amb el primer plat tu no n'has deixat ni rastre, penses que has de ser educat. Però és que el segon s'ha convertit en un desastre,

Ells no saben que el dolç et fascina. Treuen una tarta que et diu vine. Després ve la son, és aquella son que et guanya quan els ulls se't tanquen sols. Vius entre dos mons, no saps si estàs

vole. No escolta els cris de no ni veig les portes. Les hores són insignificants mentre tu em plores. Som com dos nens petits amb xancles.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure, i és qui no es pugui moure haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sona. Surti.

Senyor meu, don Diego. Escric això des de la cambra d'un hospital i a l'avantsala del quiròfan. Intenten que m'afanyi, però estic resolt a acabar aquesta carta. No vull deixar res a mitges, i menys ara, que sé el que planegen. Volen ferir-me l'orgull tallant-me una pota. Quan em van dir que m'haurien d'amputar la cama, no em va afectar com tots creien, no. Jo ja era una dona incompleta quan el vaig perdre a vostè. Una altra vegada, per enèsima vegada, i tot i així, vaig sobreviure.

0: El 1953, la gangrena amenaçava la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo, per la qual cosa se li va amputar la cama dreta des del genoll. Veient o presentint que la seva salut decau i que al final de la seva vida està a prop, moriria un any després a la seva casa d'infantesa, la Casa Azul, abans de l'operació decideix concloure definitivament la seva relació, turmentosa com a poques, amb el també pintor i muralista Diego Rivera, per acomiadar-se d'ell amb aquesta intensa carta enrabiada, plena de ressentiment, dolor, abatiment i molta dignitat. Comencem a Epistolari Express, aquí a Radio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburo i en Txec Pons.
1: No m'aterreix el dolor, i ho saps. És gairebé una condició immanent al meu ésser. Encara que sí que et confesso que vaig patir, i vaig patir molt, alhora, totes les vegades que em vas fotre les banyes. No només amb la meva germana, sinó amb altres dones. Com van caure els teus paranys? Tu penses que em vaig emprenyar per allò de Cristina, però avui he de confessar-te que no va ser per ella, va ser per tu i per mi. Primer per mi, perquè mai he pogut entendre què buscaves, què busques, què et donen i què et van donar elles que jo no et vaig donar. Perquè no ens fem els babaus, Diego. Jo tot allò humanament possible t'ho vaig donar i ho sabem. Ara bé, com collons ho fas per conquistar tanta dona si estàs tan lleig, fill de la gran puta?

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón va néixer el 6 de juliol de 1907, encara que a ella li agradava dir que ho havia fet el 1910, l'any de l'inici de la Revolució Mexicana. Vaig néixer amb la Revolució, deia, perquè volia que la seva vida comencés amb el Mèxic modern. Aquest detall mostra la seva singular personalitat, caracteritzada des de la seva infància per un profund sentit de la independència i la rebel·lia contra els hàbits socials i morals ordinaris, moguda per la passió i la sensualitat. Orgullosa de la seva mexicanitat i de la seva tradició cultural, es va enfrontar a la penetració dels costums nord-americans, tot això barrejat amb el seu peculiar sentit de l'humor.

0: La seva pintura va desenvolupar-se a partir de la influència de diferents estils, com el realisme, el surrealisme i el simbolisme, així com de la cultura autòctona, apreciant els valors estètics de l'art popular de Mèxic, demostrant en la seva pintura un sentit dramàtic i violent que es pot trobar també en alguns exvots populars, dels quals en tenia una gran col·lecció. Va saber copsar tot el que tenia al seu voltant. Pintures, fotografies, gravats, exvots, exposicions, llibres i viatges. Va estudiar-ho i això va ajudar-la a definir un estil pictòric propi. La seva obra s'origina i procedeix d'una indagació contínua sobre ella mateixa i manifesta els estats d'ànim de manera precisa i deliberada, materialitzant les oscil·lacions entre el patiment i l'esperança. El caràcter simbòlic de la seva pintura és una via per l'expressió vehement d'una personalitat apassionada per a la qual l'art és desafiament i combat, lluita violenta contra la malaltia, però també replec abstret cap al jo interior i la petjada del reconeixement dolorós de la seva identitat malmesa.
1: Bé, el motiu d'aquesta carta no és per retreure't més del que ja ens hem retret en aquesta i qui sap quantes putes vides més. És només que em tallaran una cama. Per fi es va sortir amb la seva a la condemnada. Et vaig dir que jo ja em feia incompleta de temps enrere, però quina puta necessitat hi havia que la gent ho sabés. I ara ja veus, la meva fragmentació estarà a la vista de tots, de tu. Per això, abans que et venguin amb la xafarderia, t'ho dic jo, personalment. Disculpa que no em pari a casa teva per dir-t'ho de cara, però aquestes instàncies i condicions ja no m'han deixat sortir de l'habitació ni per anar al bany. No pretenc causar-te llàstima a tu ni a ningú. Tampoc vull que et sentis culpable de res. T'escric per dir-te que t'allibero de mi. Vaja, t'emputo de mi. Sigues feliç i no em busquis mai. No vull tornar a saber de tu ni que tu sàpigues de mi. Si d'alguna cosa vull tenir el gust abans de morir, és de no tornar a veure la teva horrible i bastarda cara de malparit rondar pel meu jardí.

Durant tota la seva vida va tenir una salut fràgil, patint poliomielitis als 6 anys, i el 17 de setembre del 1925 un accident amb autobús la va deixar amb lesions permanents. Li va quedar la columna vertebral fracturada, gairebé trencada, i es va fracturar diverses costelles, el coll, la pelvis i una cama per 11 llocs diferents. El seu múscul es va desfer i un passamà li va travessar el ventre, introduint-se-li pel costat esquerre.

0: es va passar 9 mesos al llit i es va haver de sotmetre a 32 operacions quirúrgiques durant tota la seva vida. I va haver d'usar cotilles de diferents tipus, així com diversos mecanismes d'estirament. Aquest tràgic accident va marcar-li la vida. Va ser un xoc estrany, no va ser violent, sinó sord, lent i va sacsejar tothom, però a mi, molt més. Va escriure a Frida sobre el tema. L'avorriment que li provocava la seva postració la va dur a pintar.
1: De que por mí puedas llorar.
0: Però un altre accident, entre cometes, va sacsejar la seva vida. El nom, Diego Rivera, a qui va conèixer per una amiga el 1927. De seguida, l'admiració mútua que sentien l'un per l'altre els va conduir a contraure matrimoni el 21 d'agost de 1929, malgrat l'oposició de la família d'Anna Frida, que el trobava massa comunista, rabassut com una pintura de Bruegel, i massa gran per a Frida, perquè Diego tenia 22 anys més que ella. La seva relació va consistir en amor passional i vertader, aventures amb altres persones per part de les dues bandes. Frida ho va fer també amb dones a partir de descobrir les primeres infidelitats d'en Diego, les quals li van provocar un gran sofriment. Vincle creatiu, odi i un divorci al 1939 per després tornar-se a unir. Ser la dona d'en Diego és la cosa més meravellosa del món. Jo deixo que jugui al matrimoni amb altres dones. Diego no és el marit de ningú i mai no ho serà, però és un gran company.

Com ja hem esmentat al començament, el 1953 li van haver d'amputar la cama dreta a causa de la gangrena, la qual cosa la va sumir en una profunda depressió que l'abocà a intentar suïcidar-se en diverses ocasions fins la seva mort l'any següent. Abans de la seva mort va deixar escrit: «Quan mori, cremeu el meu cos. No vull ser enterrada. He passat molt de temps ajaguda. Simplement, cremeu-lo».

Es va suïcidar o el seu cos ja no va resistir més al dolor i al deteriorament que patia? Potser una combinació dels dos? Durant tota la seva vida, Frida va sofrir dolor i tot i així sentia una gran passió per la vida i una gran ànsia de llibertat que es poden resumir en aquestes paraules. Veus per què els vull, si tinc ales per volar. El 1955, Rivera, abatut per la mort d'Anna Frida, escriu: «Me n'he donat que el més meravellós de la vida ha estat el meu amor per Anna Frida».

Encara que va gaudir de l'admiració de destacats pintors i intel·lectuals de la seva època, com Pablo Picasso, Vasily Kandinsky, André Breton, Marcel Duchamp, Tina Modotti i Concha Michel, la seva obra va aconseguir fama i veritable reconeixement internacional després de la seva mort, especialment a finals dels anys 1980, principis dels 90, per col·leccionistes com la cantant Madonna. Frida Kahlo es va saltar totes les convencions en aspectes com la sexualitat, l'expressió artística o la seva ideologia política, en una època en què una dona no podia escapar-se d'un rol prefixat. Avui, Frida és una icona feminista per la seva personalitat i per l'energia indomable que desprenen els autorretrats.

0: ojalá y que te vaya muy bonito.
1: És tot. Ja puc partir tranquil·la perquè m'arrenquin en pau. S'acomiada qui l'estima amb vehement bogeria. La seva Frida.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.

Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

han crescut unes flors.

han crescut unes flors. Malgrat la celebró del mar,

0: Però quines han estat les majors complicacions que heu tingut ara de rodar?
1: Les he de pensar. Mem, hi ha una complicació que és més com a econòmica, saps? Trobar la finançació per fer la pel·lícula, que vam estar 2 anys per trobar-la, i no és una pel·lícula que se fes amb tot el finançament que s'havia previst, exacte. Després, també trobar un poc què podíem esperar dels personatges, però sobretot en Andrés. No? En Andrés també era un repte, és un senyor que ja està una part de la seva vida, bueno, està retirat com a artista. En Andrés Ferrer és el mític mestre de cerimònies de Café Teatro Salón, que en els 83 va... No sé si ara és el 80, crec que és el 80, va heredar el lloguer del bar de son pare tenia el Café Salón llogat, i allà va convertir en un bar de transformisme, un cafè teatre. La particularitat que tenia aquest bar és que hi havia un teatre enterrat o amagat datat al 1875. Llavors estem parlant d'un teatre del segle XIX. Llavors un edifici catalogat. Llavors sí, jo crec que també un dels reptes va ser treballar amb Andrés Ferrer, veure fins a quina part se podia implicar, quina no. Vull dir, també és una persona bastant imprevisible, és part de la seva gràcia. I trobar el to, no? Com volíem explicar la història i amb quins elements podíem jugar, no? Perquè tu pots jugar tant amb com graves, en quina càmera decideixes per gravar, en quina textura, a què li dones veu, que hi entra de drama, que hi entra d'humor, vull dir, no, com a moltes decisions. També esto va ser una búsqueda interessant.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!
1: Na Margalideta.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

utopia. Faci el que faci, tot m'és igual. Sense classe baixa contra els de dalt, destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important, per jo estar aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat i no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, despesa

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: tenim amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo t'he dit Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, no, Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, Colau per esquí, pels amics.
0: Vale, vale. És un poc com el José, que no saps què vas dir, jo, o José de la sucreria, o Joan Mina, o què passa? Bueno, bé, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu de damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que és març, no? Algo així que...
1: Sí,
0: a la sala, aquí es costava on estem gravant això. I res, però jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que el grup estés molta mil i com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra.
0: La guitarra.
1: Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant d'anys tenies quan vas començar a tocar?
1: Ja, pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant... no bastant... m'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit. Vull dir, tenia la guitarra que era més grossa que jo, quasi. Vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia amb Perico del bar.
0: Ostres! Sí, que, sí. Que és això? No sé que m'està xerrant.
1: Sí, sí, jo de cert de fa, que jo devia tenir 6 anys.
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra més grossa que jo. I en el portalet de Can Nostre, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava pel carrer i això, i quedava per allà i això. A vegades passaven anglesos i li demanava money, money. Ja començava.
0: Ja partia, ja tenia professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i van venir a fer... Ell sonava l'acordeon, i jo tenia 7 anys, i van venir aquí a Mercadal a un festival de... No sé exactament de què era, supos que era per recaudar doblers de no sé quina institució, no sé qui és, però van anar aquí a Mercadal a sonar i me'n record que era com una cosa que me vaig haver d'atrevir. No va ser fàcil la primera, però bueno, la vaig fer.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com. Les dones estujades, amb les bosses carregades, i en xor passejaven tu cor. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: anem a tirar per enrere, i m'ho anem als anys 60. Als anys 60, per tot l'estat espanyol, van sortir infinitat de grups que adaptaven els nous ritmes que, havien, que venien d'Inglaterra, dels Estats Units, el rock i tots els seus derivats, el surf, el beat, el blues, que eren estils que emergien amb força a conseqüència de tot això, del gospel, del country. Bueno, llavors, totes aquestes guitarres elèctriques, les bateries, formaven part del camí d'aquest procés i sobretot per la joventut que tenia ganes de renovar, d'innovar, aquest nou fenomen social va agafar forma, encara que aquí a Espanya el seu procés va ser una mica més lent. Eren aquests mils de grups que hi va haver, que van estalonar aquesta nova energia, aquest rock que costava entrar a Espanya, però que alguns grups l'empenyien ja, no? El grup Los Pumas eren un grup de Catalunya que és desconegut per molts, ja que el recorregut que van tenir no va ser molt llarg i les cançons no van arribar tampoc a grans multituds. I aquest grup el posarem, el recordarem, perquè un dels seus components que hi havia era un jove del Castell de nom Juan Antonio Oms, que havia nascut l'any 45. Aquest grup va néixer el 63, allà a Catalunya. De fet, el grup es va formar a Granollers, però no hi havia cap component que fos... Bueno, només hi havia un component que fos d'allà. Els altres eren un de Saragossa, un altre era d'Osca, ell que era menorquí, un altre que era de Salamanca. Bé, van començar a sonar, es van fer relativament famosos, van gravar dos discos petits, tenien pendent de gravar un tercer que no es va fer realitat, no el van arribar a gravar mai, només en van gravar dos, encara que van sortir per la tele en alguna ocasió i en algun recull de premsa he pogut veure notícies d'allò tipus Los Pumas preparen su tercer disco. Però en realitat aquest disc no va arribar a sortir mai. Fan versions dels Beach Boys, d'en Chuck Berry, fan, els adaptaven en el castellà i les cantaven. Anem a escoltar una cançó que ara, per suposat, vos heu de posar en una altra onda, heu d'anar als anys 60 i en aquelles festetes que es fan i escoltam aquesta cançó que es diu Cuando Caminas Tú.
1: Sagramola, amb Beb Cardona. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvinguts, marineres, mariners. Comencem la mà de contes, aquí, a Radio Far Menorca. Us saluda en Andrea Ollamburu. Lluiteu per viure la vida, i per sofrir-la, i per xerrar-la. La vida és meravellosa, si no se li té por. Charles Chaplin. Avui és un dia d'aquells on, com diu ma mare, la tristesa s'ha instal·lat dins meu. Us ha passat mai? He de dir que no ha passat res tràgic, em trobo perfectament. Coses diferents sí, perquè cada dia succeeix quelcom diferent, però res que poguéssim destacar. Simplement, avui noto les absències dels que ja no hi són un poc més fort dins el meu cor. Sí, crec que és això. Per això, crec que és un bon moment per ser aquí, amb vosaltres, per retrobar-nos en el conte. I en aquest cas és un conte escrit per una menorquina. Però no mos avancem. Primer m'agradaria compartir-vos una troballa. Vosaltres coneixeu en León Felipe? Jo fins ara tampoc, per això us ho demano. Però ell és un poeta espanyol que, segons els experts, és difícil d'encasellar pel seu estil propi, però que podreu ubicar, diguéssim, cap al 1919, és quan va començar a destacar. I entre la seva poesia he trobat aquest fantàstic poema que m'he permès el luxe de traduir. Jo no sé moltes coses, és veritat. Tan sols dic el que jo he vist. I he vist que el bressol de l'home el gronxen amb contes i que els crits d'angoixa de l'home els ofeguen amb contes. Que el plor de l'home el tapen amb contes, que els ossos de l'home els enterren amb contes, que la por de l'home ha inventat tots els contes. Jo no sé moltes coses, és veritat, però m'han dormit amb tots els contes i jo ja sé tots els contes. León Felipe. No em cansaré de dir que som sers fets de contes i d'històries i que a dintre de cadascú de nosaltres guardem aquestes històries i, per suposat, les nostres pors. I d'això va el conte d'avui, de la por. No és pas un conte de por, sinó un conte que xerra de la por. Tots en tenim. Quines són les vostres? Podríeu anomenar-les? Les pors formen part de nosaltres des de que som petits. Diuen els experts que apareixen entre els 4 i els 5 anys i que aquestes es van transformant al llarg del creixement. Hi ha pors que mos duren sempre, altres desapareixen i altres es transformen. Però al final crec que es tracta d'aprendre a conviure amb elles, de fer-les el més nostre possible. Al final el que importa és que la por mai sigui res que et freni en el teu decidir i en el teu fer. Com diu una Eva Piqué, cal recordar que tot passa, amb temps, amics o una mica d'amor. Vingui d'on vingui i tard o d'hora torna a sortir et sol. El meu consell és que si sents que tens un monstre sota el teu llit, fes-li front. Qui sap, potser ell també té tanta por com tu, perquè us dic que els monstres també tenen por i encara que els contes no ho diuen, també saben escoltar molt bé. I qui sap, potser també us podeu fer amics. El que hi ha sota el meu llit és ben simpàtic. Jo cada vespre li explico un conte i ella a vegades m'explica una rondalla. Aquest vespre crec que li xerraré de la meva amiga Natàlia, a qui enyor molt un dia com avui, que està tan ennivolat. Va, mariners, marineres, desconnecteu-vos de la vostra realitat per una petita estona. Avui, com us deia, compartim un conte d'unes autores menorquines. Es diuen Ivonne Fuster i Neus Abella. I el conte El monstre de la por. connecteu el cor, l'ànima i ses orelles, que el conte ja és aquí. Conec una rateta que viu en un cau, sota un enorme roure, enmig d'un gran bosc. El seu nom és Lila, i és tremenda i desperta. Tota sola va i ve, fa i desfà, i si mai ha sentit por, cantant l'ha espantat. Per un dia, a l'escola, uns ratolins entremaliats contaven històries de por, de monstres superlletjos i de fantasmes tan horripilants que tothom estava esgarrifat. Quan na Lila tornava cap al seu cau, caminava amb un poc de recel mirant a totes bandes. Cada rameta que aixafava era un ensurt i cada animaló que sentia li feia saltar el cor. I va arribar quan ja era plena nit i mai li havia semblat tan fosca l'entrada. Va tancar la porta de cop, va encendre el llum i llavors va ser quan se'n va adonar al seu preciós cau hi havia algú més. Era un monstre enorme, amb unes orelles gegants i més negre que la gola d'un llop. El que explicaven a l'escola era veritat de la bona. Amb sa boca oberta, de bat a bat, i els ulls com a plats, corria tant de veres que no podia ni respirar. Aquell monstre la perseguia amunt i avall, i com més corria ella, més ho feia ell. Tan bon punt el tenia a la dreta, com desapareixia un moment, no podia parar de córrer, es sentia desesperada totalment. A poc, na Lila es va anar cansant. Ja no podia fer una passa, així que, rendint-se tota, es va seure a terra. I de reull va veure que aquell enorme monstre seia tot just darrere seu. Semblava esgotat, també, però ella tenia igual moltíssima por, que no s'atrevia ni a moure's. I tanta estona es va estar allà quieta que finalment es va dormir. El sol que entrava per un forat la va despertar. Només obria els ulls, va recordar el vespre abans i va decidir ser valenta i mirar aquell monstre gegant. A girar tot d'una i el va veure allà plantat. Però quan va voler atrapar-lo, li va fugir de les mans. Ara era el monstre qui corria davant. I ella, sorpresa, al parar-se a la finestra, va poder-lo ben mirar. I sabeu què va veure? Només la seva pròpia ombra. Na Lila no sabia si riure o plorar. Tot el vespre corrent davant d'ella mateixa. I allà no hi havia cap monstre, només una ombra, i era la seva. I sabeu què va aprendre? Que de monstres no n'hi ha, que són imaginaris i que els fem al nostre cap, que són ombres fetes de pors, que ens criden perquè els hi fem cas. Na Lila aquell matí va decidir que sempre més, quan sentís una por, s'aturaria un moment i en silenci la miraria. Ara s'estima tant la seva ombra que juga i balla amb ella sota totes les llums de la seva vida. I els teus? Quins són els teus monstres? Dedicat a na Maria, en Lluc i na Paula, els seus monstres, els nostres i els teus. El monstre de la por, Ivon Fuster i Neus Abella.

sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·laba. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar-lo bé dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

0: los ingenios.
1: No farem més spoilers sobre la Balènica i els hi donam la benvinguda. Benvinguda, Mari i Jordi.
2: Hola, moltes gràcies. Sí.
1: Bueno, primer de tot, quan s'origina el col·lectiu La Balènica i amb quina finalitat?
3: Neix per casualitat. Neix un dia que en Jordi em presenta una composició i em diu, Mari, he pensat en la teva veu, m'agradaria que hi posessis veu a això que he composat. No? I vaig dir, ostres, vale, anem a provar a veure què surt, perquè jo venia del clàssic i la veu buscava una forma diferent d'utilitzar la veu. No? I em va presentar una composició i vaig dir, va, anem a mirar a veure què fem amb això. No? I aquí comença una mica tota la història de... i ens comencem a liar a fer projectes. No?
1: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

0: Avui tenim el privilegi de poder conversar amb en Toyo Pons. En Toyo ha viscut molt de prop la lluita per la defensa del territori, tant acompanyant comunitats a Mesoamèrica i Amèrica del Sud, com posant el seu propi cos en la feina i la lluita aquí a Menorca. Benvingut, Toyo.
1: Gràcies. Molt content de poder participar en Ràdio Far.
0: Bueno, és un gust per nosaltres també poder tenir aquesta xerrada. En Toyo i jo no mos coneixem. De fet, ha estat curiós perquè ha estat a través de Nòscar, una persona que viu a l'Amazones en aquests moments, que mos ha recomanat fer aquesta conversa, així que en part li dedicam a ell també.
1: Sí, Nòscar González.
0: I el saludam des d'aquí, des de Menorca.
1: Sí.
0: Bé, la primera pregunta és, què és per tu, la terra?
1: La terra? Bueno, jo tota la vida he estat, o vaig a ser fuster, fins als 50 anys, i per lo tant tenia una visió un tant minvada del tema de la terra. Fins que vaig tenir la sort de conèixer el poble indígena Mapuche de Xile, que allà vaig entrar dins el seu cor en quant a tot el que feien, com ho feien, per què ho feien. I allò, la veritat, me va canviar molt la visió de la terra, del concepte de terra. Mm. Ells, el seu nom ja ho diu, Mapu, vol dir terra, i Che vol dir gent, o sigui, gent de la terra.
2: Ses mesurades, amb Carlos Mayans. Un podcast que reivindica la terra i la pagesia de Menorca. Escolta el programa sencer al web radiofarmenorca.com.

0: ressona.
1: I de les platges argelesenques podem pujar fins a la Torre de la Maçana, també anomenada Torre de Perabona. Situada en un massís protegit, és una antiga torre de senyals, datada del segle XIII i que formava part de l'antic Regne de Mallorca.
2: Mallorca és el teu nom i el teu rei en jo.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: La història de la ràdio a Menorca, amb Xec Pons i Cristian P. Coll.
1: I és dia mundial, és que m'acosta molt dir mundial, però és dia mundial de la ràdio, no podíem fer altre que descobrir a través de la història que és que ha passat a la ràdio a Menorca des de que se coneix, que tal vegada no ho coneixem o no es coneix tot, però us intentarem explicar resumidament què és que ha passat a Menorca en el món de la ràdio, i per això tenim aquí el nostre historiador de capçalera, Xec. Hola.
2: Hola, hola, de nou. Bueno, abans d'entrar dins el tema de la ràdio a Menorca, anem a donar una mica de context. No direm res de la seva invenció, de la invenció de la ràdio, perquè és una conjunció de diversos invents. Però sí que esmentarem els inicis de la transmissió d'àudio. Si bé es pot dir que els primers intents de transmissió d'àudio es remunten a principis del segle XX, el tret de sortida el dona l'enginyer elèctric Frank Conrad el 1916 des de la cotxeria de Caseba. Unes transmissions que posteriorment, el 1920, es convertiran en l'estació radiofònica KDKA. A Europa viatjam a la Haia, a Països Baixos, el 1919, amb la primera transmissió comercial. A Espanya, Ràdio Barcelona va començar les seves transmissions el 1924. I aquí, a Menorca, saltam fins al 1931, en què uns entusiastes maonesos constitueixen Ràdio Club de Menorca, domiciliada a l'Ateneu, amb ganes de trobar-se dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del capvespre, amb la pretensió de sintonitzar qualque emissió exterior, així fos castellana o francesa. El seu impulsor va ser en Benito Cintas Tudurí, que, per lo que es veu, tenia unes mans de plata per construir aparells receptors. La segona etapa s'inicia després de la Guerra Civil amb l'anomenada Ràdio Juventut de Menorca, Estación Escuela del Frente de Juventudes, del 1949, també esperonada per en Benito, però que no va tenir gaire recorregut. I arribam en els anys 50, el 1955, amb Ràdio Misión. Ràdio Misión neix a Ciutadella, vinculada a l'Església, i a partir de les transmissions de les tòmbules benèfiques. En un primer moment, aquesta ràdio, Ràdio Misión, es dedicava a la propaganda i a retransmetre actes missionals de la catedral de Menorca. Un any després, el 1956, amb el canvi de nom a Ràdio Ciudadela, es regularitzen les emissions matinals de capvespre i de nit. S'obre altres temàtiques, esports, música dedicada, la dona, noticiaris, etc., i rep nous col·laboradors, entre els quals destacarem la ciutadellenca Juanita Roca, una de les pioneres de la radiodifusió a Menorca. La Juanita, que era infermera i que també va obtenir la diplomatura en tècnic de radiodifusió a Barcelona, va assolir una gran popularitat amb el programa Verde Campo, en el que comentava les activitats agrícoles i ramaderes.

0: I seguim amb aquesta història de la ràdio a Menorca. En Xec mos va explicant a poc a poc aquesta història. Xec, què mos dius?
1: Mos havíem quedat amb Ràdio Ciudadela, que dos anys després, el 1958, torna a canviar de nom, més o menys, i rep el nom de Ràdio Ciudadela, emissora diocesana de Menorca, ja amb una missió diària, i aquell any hi trobam el primer director titular, el prevere Damià Coll, nomenat pel bisbe. El problema principal que té aquesta ràdio, ja que de moment l'església el sosté econòmicament, és la inseguretat legal de l'emissora. El govern estatal té previst dur a terme un plan nacional transitoria de ondes mèdies per a la redifusió espanyola, amb el qual es vol posar ordre a un mapa radiofònic confús amb moltes emissores il·legals o que funcionaven en el marge o grups d'abast estatal. S'inicia així un llarg procés burocràtic i de gestions que acaba el 1965 amb la publicació al BOE d'un llistat d'emissores autoritzades a continuar emetent en una mitja, i Ràdio Ciudadela n'és una d'elles. Amb aquesta bona notícia, el projecte de ràdio pot continuar endavant i es decideix renovar material, equips nous, reformar les instal·lacions i, el més important, la instal·lació d'una antena a la finca de les Arenetes, amb la qual tota Menorca va poder escoltar aquesta ràdio.

0: I d'ara hem sentit aquest Quan xerres amb els ulls de Belén, aquest duet de Ciutadella que ja fa uns anys que ja no estan en actiu, i acabam aquesta part de història de la ràdio. Check.
1: Sí, bueno, per acabar, que no és un final, donam un vot fins al 23 d'abril del 2019, en aquest mateix lloc on som ara, en aquest mateix estudi de ràdio. Aquell dia, aquell vespre, es va iniciar aquesta aventura radiofònica de Ràdio Far, que, com tot començament, s'inicia amb un poc de timidesa, amb el podcast Maquetes, d'en Pedro Sánchez Tuomala, Sonora, que comptava amb Nayara, i es Bibliofric d'un servidor. Enguany, aquest 2025, Ràdio Far complirà 6 anys. I en aquest temps compta ja amb 33 podcasts amb més de 700 capítols. I aquesta nova temporada del 2025 s'hi afegiran més programes i més col·laboradores. Hi haurà també el 6è Festival de Paquetes, noves temporades de Sagramola, de lectures retrobades, de Cap de Fibló, més sortejos i moltes més sorpreses.
0: I aquest any també estem molt contents perquè hem sentit un programa que es diu Ressona, és el primer programa a les Illes Balears creat entre Ràdio Far, Podcast.cat, és la revista Núvol, des de Catalunya, Ràdio Intermitent, des del Vallès, també a Catalunya, i Ràdio Arrels a Occitània. És un projecte que a través de tres grans blocs temàtics, el turisme, les tradicions i les fronteres, han reflexionat des del punt de vista d'un territori descentralitzat. Enguany venen emocions intenses amb nous capítols d'aquests programes que de sempre, com Sagramoles, Maquetes, Biblioteca Fric i molts altres, com també ha mencionat en Xec.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat senyor Putman, una al·lota alta i esvelta surt del seu avió i somriu al reporter, que espera impacient. Després dona sa volta i camina cap al hangar amb el seu navegador i el seu amic. Havia vist en Amelia Earhart. Aquest pensament va activar tota sa sang del meu cos. Poc després, quan estava sola, vaig córrer alegrement cap a ella per demanar-li el seu autògraf. Sí, era ella, somrient. Vaig tremolar i sospirar. M'agradaria ser com vostè, senyoreta Earhart, en el seu viatge per tot el món. El seu somriure es va desdibuixar i sèria va dir: "No serà tan fàcil." Amelia Mary Earhart, nascuda a Kansas el 1897, va ser una de les primeres aviadores en intentar el primer viatge aeri al voltant del món sobre la línia equatorial. Avui la coneixem un poc més. Benvingudes, benvinguts a Epistolari Express, un podcast de Radio Far. Us xerren Andreu Llamburo i ens acompanya des d'edició i producció en Xec Pons. I hold

Llavors, aquell tràgic 2 de juliol de 1937, quan sa meva germana em va dir que en Amèlia no hi era, la vaig mirar i vaig sentir com se'n feia un nus a la panxa i en el coll. Semblava impossible que en Amèlia hagués desaparegut. Cada transmissió de ràdio esperava que la trobessin. No obstant, els dies passaven sense cap tipus de notícia. Volia ofegar l'armada

0: per no trobar-la. Jo la volia conèixer, sap? Sentia, en el fons del meu cor, que estàvem connectades. Quin tipus de persona sou? Sou d'aquelles que, quan us pugeu amb un avió, sentiu un buit tot just en l'aire i sentiu l'emoció del viatge? O, pel contrari, us fa molt de por i intenteu evitar pujar-vos cercant sempre altres mitjans de transport? Jo us he de confessar que, tot i que viatjo sovint, cada cop els hi tinc més respecte. M'entra com una espècie de claustrofòbia, tot just arrencar motors, i durant els primers 10 minuts tinc una sensació així com que tot el meu cos es contrau i que no puc respirar, ni em puc moure, ni sóc capaç de pensar en res. Però també he de dir que hi ha un moment, a dalt de tot, com quan, per exemple, arribes a Menorca i veus tot el seu contorn, o aquells capvespres on els núvols són completament esponjosos i entren els colors de la tarda, que em deixo meravellar i penso en la brutalitat que ha aconseguit l'ésser humà volant. I us promet que més d'un cop em trobo pensant en totes les proves que es devien fer la primera vegada que es va enlairar un avió. La valentia d'aquelles persones que es van atrevir a fer-ho per primer cop. Aquells que algun dia vam somiar que volar seria cosa que estaria a l'abast de tothom. Totes aquelles persones que han permès que avui en dia les distàncies siguin més curtes. I entre totes elles tenim la figura d'Anna Amelia Earhart.
1: Introduce la punta metálica dentro de la hebilla y ajústalo. Para desabrocharlo, levanta la parte superior de la hebilla.
0: La carta en què començava en el podcast pertany a una jove de 15 anys que, setmanes després de la desaparició de l'aviadora, va escriure-li al marit d'aquesta. Però anem a conèixer la història des del principi. És probable que les ganes de volar sempre hagin format part dels humans. Imagineu-vos a la prehistòria, un dia qualsevol. Un dia d'aquests que descobreixes moltes coses per primer cop i, de sobte, observes un ocell, aquell que vulgueu. Però un ocell que vola, que bat ses ales i es desplaça, que planeja o que simplement està allà, sostingut a l'aire. No sé vosaltres, però jo definitivament voldria volar. Podríem dir que ja els mites grecs xerraven de l'anhel humà per volar. Per exemple, el mite d'Ícar i Dèdalo. Ses cometes van ser un dels primers invents que els humans van aconseguir en l'aire, i va ser a Xina. Després, els àrabs, cap als anys 800, començaren a construir ales de fusta per intentar volar. Sense gaire èxit, tot s'ha de dir. Si parlem d'invents, també ens ve al cap en Leonardo da Vinci, que també té un paper cap a finals del segle XV quan va dissenyar planejadores que empraven mecanismes inspirats en els moviments dels pardals. Cap als anys 1700 començaren els experiments i dissenys dels globus aerostàtics. El problema que tenia era que no hi havia gaire control sobre la direcció que prenien. I no va ser fins als inicis del segle XIX que van aparèixer els primers dirigibles i vols amb planejadores. Ja cap a finals del 1800 i inicis del 1900 és quan oficialment comencen a aparèixer els inicis dels avions. Paraula que, per cert, ve del llatí avis, que vol dir au. És difícil determinar el primer vol oficial, perquè van ser anys on es feien proves a diferents parts del món. Per una banda, hi ha els germans Wright. Sembla que aquests van aconseguir enlairar-se de forma controlada cap al 1903. Però també sembla que va ser el brasiler Alberto Santos Dumont, al 1906, que no només es va enlairar, sinó que a més va complir el circuit preestablert sota la supervisió oficial dels especialistes, periodistes i ciutadans. Això va ser el 23 d'octubre a París. Però també hi ha constància de que l'alemany Gustav Whitehead va documentar el seu primer vol al 1901. En tot cas, penseu que estem xerrant de vols on s'enlairaven com a màxim 60 metres d'alçada durant pocs metres. Que avui en dia els avions arriben a volar uns 10 o 12 mil metres de terra durant hores i recorren distàncies de milers de quilòmetres. Penseu bé. Com passa en molts capítols de la història, sa presència en tot aquest món de descobertes i aviació era pràcticament masculina. Però això no treu que existissin dones amb els mateixos anhels de sentir-se lliure mentre volaven. Tot i que hem de dir que van passar gairebé dues dècades des del primer enlairament fins que va aparèixer sa figura de dones com n'Amelia. Dècades on el món dels avions es van anar consolidant. Va ser el 1928 que n'Amelia va rebre una telefonada que li canviaria sa vida. Ella havia obtingut sa llicència com a aviadora 6 anys antes, convertint-se en la 16a dona en aconseguir-ho. Aquella telefonada la proposava com a candidata per ser sa primera dona en creuar l'oceà Atlàntic. I ella va acceptar. Acompanyada del pilot Wilmer Stull, i el mecànic Louis Gordon es van embarcar en l'aeronau Friendship que va enlairar-se el 3 de juny de 1928, des de Nova York, direcció Nova Escòcia. Una travessa que va viure algunes dificultats, però que va aconseguir, i d'aquí va aconseguir guanyar-se sa fama. N'Amelia va seguir impulsant la seva carrera d'aviació dins del món femení, mentre que seguia sumant rècords. Va ser sa primera dona en fer un vol en solitari. Va travessar l'Atlàntic 2 cops. Va fer sa distància més llarga volada per una dona sense parar i en temps rècord. I a tot això podríem sumar un llarg, etc. El 1934 va aconseguir un rècord on 10 pilots anteriors havien mort en l'intent i era el de volar a través del Pacífic. Aleshores, va ser on la seva ambició va marcar un altre punt d'inflexió a la vida de l'aviadora. El 1935, n'Amelia Earhart va voler ser sa primera dona en fer la volta al món.
2: Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
0: Va ser llavors quan va sentir que estava preparada per fer un viatge tota sola. L'Electra 10 era el nom de l'avió escollit. Després d'alguns incidents inicials, n'Amelia i el seu company de viatge, Nonan, van enlairar-se al maig de 1937. La primera parada seria Puerto Rico, després Venezuela, Sud-amèrica i d'allà cap a Àfrica i al Mar Roig, Pakistan, Calcuta, Birmània, Singapur i Bandung. D'allà va anar directe a Austràlia i ses darreres fotos li van fer a Papua Nova Guinea. Fotos que mostraven una Amelia malalta i esgotada. L'avió va sortir d'allà el 2 de juliol amb una situació atmosfèrica poc favorable. El darrer contacte per ràdio va ser quan l'aeroplà volava a prop de la illa de Nukumanu, al sud-oest pacífic.
3: K-H-A-Cucu, cridant i tasca. Ens hem de trobar sobre vostre, però no us veiem. El combustible s'està esgotant.
0: Arribats a aquest punt i sense connexió, van determinar que l'avió s'havia estrellat i va començar la recerca. 9 avions i 66 vaixells. Però no va haver èxit. 16 dies després van abandonar la recerca. Tothom, menys el seu marit, que va intentar cercar recursos de totes bandes per finançar la recerca de la seva dona, però ses esperances ja eren escasses. A ses parets, sobre el meu escriptori, hi ha fotos d'en Amelia. Cada cop que les mir, em deman que si fos viva, què estaria fent? El major dels compliments que em poden dir els meus amics és quan pensen que m'hi assemblo. He descobert que en Amelia i jo tenim el mateix nombre de lletres. Vull que sàpiga que desig ser com ella en tots els aspectes possibles. Li escric aquesta carta per dir-li quant significa la seva dona per jo. Volia que sapigués que hi som moltes les persones en tot el món que l'estimem i l'enyorem com vostè ho fa. Són diverses les teories sobre què va passar amb aquell avió, com sol passar sempre que no hi ha un cos o una explicació lògica. El cas és que en Amelia Earhart va ser una valenta, un referent sobre com viure des de la passió, des de l'ambició i sent un exemple de dona i per a moltes dones. No tingueu dubte que el pròxim avió que agafi, just quan estigui allà dalt, miraré per la finestra i somriuré, imaginant i tenint la certesa que ella també ho devia fer en cada vol.

0: Ho han dit sempre, des dels dramaturgs fins als antropòlegs. Hi ha una línia que separa l'amor de la possessió, l'estima de l'alienació, la relació sana del control perniciós. Així és també el maridatge entre les persones i el territori.
1: Època de muda.
2: Capítol 26. Entre l'amor i el caprici.
0: Igual que és esperable un cert canvi en les maneres de gestionar les institucions públiques quan hi ha una capgirada a govern, també és previsible que sorgeixin noves maneres de concebre l'entorn quan hi ha un relleu de propietat, sigui en urbà o en rústic. Però perquè no hi hagi un daltabaix, perquè no es visqui el canvi com a traumàtic, perquè no s'entengui la mutació com fora de mida, cal que no se sacsegin els pilars centrals de la qüestió. Així és com solen funcionar els pactes sobre els temes estratègics. Es poden tocar algunes coses, però no la substància principal. Al territori menorquí hi ha un estil de pacte tàcit on unes evolucions s'entenen, però d'altres indignen. En les actuacions privades, la resposta social sol raure en paràmetres com la irreversibilitat de la pèrdua, com ara afectar un patrimoni cultural, l'impacte sobre recursos escassos, grans extensions de gespa que consumeix molta d'aigua, o les ganes desaforades d'ostentar, com projectar focus privats sobre illots públics. Algunes alteracions es poden considerar transitòries, com ara l'estètica de deixar el marès vist a l'enfront de les cases urbanes. És probable que, en pocs anys, descobreixin que aquí es protegeixen les parets amb calç i revestiments perquè el marès no sol tenir prou densitat i s'anirà desfent si queda directament exposat. Per evitar especialment els impactes sense retorn, cal demanar la connivència activa de la nova ciutadania que ha vingut a Menorca, d'aquella que ha vingut per amor a l'illa i no per tractar el territori a la recerca del màxim benefici, econòmic o personal, a curt termini.

0: És ben sabut que una bona part dels nous propietaris tenen un alt poder adquisitiu. Des d'aquesta posició de poques limitacions econòmiques, pot resultar més complicat renunciar a certs desitjos. Però aquest és el barem que s'acaba utilitzant per jutjar si hi ha integració o agressió. En aquest sentit, cal prevenir-se també de determinats professionals que aconsellen iniciatives força arriscades per als promotors, que podran veure afectada la seva reputació, el temps que tanmateix representaran facturació interessant per a qui la redacta. L'illa ha arribat on és perquè anteriorment hi ha hagut capricis que no s'han duit a terme, per limitació econòmica o per convenciment personal que de tot hi ha hagut. Convé mantenir-ho així. Quan les extravagàncies es generalitzen, es converteixen en problemes importants. Generar un pacte per decidir, sàviament, on són els límits que separen una visió de l'altra és recomanable a nivell de societat civil. Ara vivim una deriva pública que promou una transformació molt gran de Menorca, fruit d'uns equips que funcionen només amb les llums curtes. Gent que considera que l'excés de vehicles es cura amb més carreteres, que la saturació turística se soluciona projectant més places i que amb l'ús de l'aigua s'aclareix amb dessaladores. És just el model del qual Menorca ha estat defugint durant dècades. Quan se supera l'adolescència, també la social, es comença a entendre que l'afany de distinció personal és un símptoma de carència i que les causes comunes omplen molt més el confort de cadascú.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura de jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quin gènere s'inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui m'ho centram en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Bon dia a tothom i benvinguts una vegada més a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins el món de la música popular i música d'arrel. Sempre en diferents perspectives, sempre. Amb una posta i un banc. Ho feim també, com ja sabeu, en s'escolta comentada de cançons que mos donen joc per xerrar tantes coses, perquè aquesta música mos connecta, s'ho feim des de s'estima i no des d'una altra manera. Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim en nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de les veus més personals i també icòniques de la nostra música, unes veus segurament de les més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, emocionada.
0: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca i s'ha projectat per tot.
1: Bueno, gràcies.
0: Ja hem explicat que avui l'experiència seran poques els vincles fil conductor del nostre programa, perquè Anna Ferrer, allò que ha fet ha estat cercar-se ella mateixa a través d'entendre d'on ve i quina és aquella música que l'ha feta ser allà on és, que seria la música en aquest cas d'arrel.
1: Totalment.
0: No sé si vaig encaminat cap allà.
1: Vas molt ben encaminat, sí, sí. Crec que, a part, s'ha triat.

0: perquè en el fons també fas creació.
1: Sí, o sigui, jo crec que de base representa un lloc molt fort de partida, de com entenc la música, perquè la música real no és només un repertori, no és només una forma de cantar, sinó és un context en el que es dona, i crec que això és el més important per jo vinculat a la música d'arrel, que té a veure amb la comunitat, amb el poble, amb ser un material, diguéssim, no, d'unió de moltes generacions diferents, de molt de caps pensants diferents. Mm-hmm. I crec, diria que això és el que a jo me genera addicció, aquesta tradició, no?
0: Que aquesta espècie de conglomerat, no?, que es va vestint a poc a poc, aparentment sense vincles entre ells, però que tot acaba tenint una veu única.
1: Exacte. I crec que aquest fet és que jo me genera addicció perquè conec la música primer des d'aquí, no? Mm. O sigui, com primer des del carrer, i des del poble, i des de la celebració, al final, no? I des de compartir
0: les
1: emocions, les Vegas, clar, però les emocions, perquè també dic des de la celebració, però dins d'aquestes celebracions hi ha cançons tristes també, que compartim, no? I es comparteix allà la tristor, i es comparteix la nostàlgia, i es comparteix les emocions compartides, no?
0: Jo crec que un dels records més polits que tinc, recordant també aquestes trobades amb gent cantant cançons, no són les cançons de festa, sinó que són les tristes.
1: Clar, absolut. Bueno, Menorca és un poble...
0: Té la melangia incorporada.
1: Absolutament. Som una cultura intensa, diria jo, i que s'enorgulleix de la nostàlgia, també, no? Que és part de la identitat. I en la música és molt notori, això, no?
0: En xerrarem més endavant, perquè quan es crea un gènere nou dins el món de la música popular, que és la tradició de la música marinera, que mos ve de nou fa just 50 anys, s'incorpora molt ràpid, perquè té aquest sentiment de melangia. Llavors, mos hi bucam.
1: Total.
0: Mos hi deixem endur.
1: I després de la teva pregunta inicial, que crec que no sé si m'ho havia plantejat mai en concret, pensant en ses veus, o sigui, en com es genera una veu pròpia, que me sembla molt interessant això, crec que justament en aquestes trobades de Vega, en sa etapa de vida que jo els he viscut, segur que en una altra etapa de vida s'hagués generat una altra cosa, però conflueix molt s'influència la música clàssica, perquè ja entren veus líriques en aquestes vegues, no? Jo he vist també molt la música marinera com una diguéssim, com una realitat ja molt, molt consolidada, quan jo visc aquestes vegues, i encara hi ha reminiscències d'aquestes veus del camp, no? O sigui, hi hauria com aquestes tres vessants, però que conflueixen en un mateix espai i que són, per tant, per jo, part d'una mateixa cosa. I ara pensava com de molt aquestes tres referències en realitat alimenten la meva forma de cantar, no? I això és molt interessant. És a dir, no ho havia pensat mai des de només la perspectiva de la construcció del so d'una veu pròpia, no? Com... I me sembla interessant veure com aquests tres eixos realment alimenten la lírica, la cançó marinera i la veu del camp, en com jo entenc la veu.
0: Molt bé. Molt interessant.
1: Gràcies, Joan.
0: Cadascun d'aquests tres elements mereix un programa sencer.
1: Absolutament.
0: Perquè es ve que segurament el món líric dona un toc molt diferencial a la tradició menorquina en oposició a altres tradicions molt properes com la mallorquina, la catalana, etc., de la qual tenim tantíssims vincles, però aquesta com es viu el món líric, que també té a veure amb les emocions, evidentment, és bastant espectacular. Tenim autors que fan cançons líriques que s'introdueixen i queden ja... Són cançons que queden marcades dins el repertori tradicional.
1: Sí.
0: I són cançons d'autor molt, molt clares, d'autor.
1: Totalment. I també com el món líric, diguéssim, ha esdevingut popular a Menorca, no? Vull dir que això és fort. Jo, una de les coses, dels fenòmens que més m'al·lucinen és com qualsevol proposta que neix sense cap pretensió, sempre... Bueno, o en principi, acaba sent escollida per el poble com una cançó popular, com una recepta popular, com què és el que fa que hi hagi un consens no pactat, uh-huh, inconscient, no? De que una cosa passa el filtre dels temps i esdevé identitat i, uh-huh, i esdevé fet popular, no? Això és molt fort, és, uh-huh, molt impactant, no?
0: Ho és, ho és. Anem a parlar de trajectòria, perquè l'Anna Ferrer comença molt jove.

0: Veu de la cultura popular, tant musical com dramàtica. Fora de micro xerraven dels Pastorells, per exemple. Per tant, aquesta cultura popular en veu. I segurament la teva primera passa és conjunta. Jo tinc l'honor d'haver vist néixer anant en aquest sentit. Es pas per Subaida.
1: Sí.
0: És el primer contacte una mica seriós de tractament de la música popular per fer-la ja motiu de creació i de recerca.
1: Sí, sí, vaig passar...
0: Com vius aquells moments?
1: Pues ara me venia que vaig passar de Black Pearl a Subaida, no? Vull dir que jo...
0: Black Pearl, segurament molta gent que us escolta el coneix, però deixa de... és un grup de música de verbenes.
1: Exactament, exactament. No. Avant, per jo, és que clar, Subaida ho és tot, no?, en aquest sentit, perquè d'alguna manera crec que me fa relacionar allò que jo estim tant, que és aquesta música d'arrel, amb el món. Me fa sentir que allò que jo estim no només està passant a Menorca, no només és local, sinó que té molts punts d'unió al món, arreu del Mediterrani, concretament, no? Però que és una realitat que esdevé a altres llocs del món també. Llavors és una obertura increïble, a part que és a través de Subaida que descobresc Ana Dulce Pontes, que després serà la meva màxima
0: Dulce Pontes, ídol. Crec que no m'ho havies dit mai.
1: Sí, la meva inspiració màxima, aquesta senyora. I llavors també, perquè jo diria que Subaida per jo va ser com de les millors escoles, no? És a dir, és com es desig més somiat poder aprendre realment visquent les coses, no una escola, no? O sigui, posant un poc en dubte l'acadèmia i alhora posant-la en valor, perquè per moltíssima gent i per jo mateixa a vegades és l'única opció d'evolucionar, perquè no estem en un moment on les coses passin al carrer, no? Però en aquest cas Subaida per jo podria ser una escola de carrer, no? Bastant, perquè sent que vaig poder viure processos d'aprenentatge molt abans del que me van arribar jo per mitjà de l'acadèmia, no?
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: També diria allà en connexió amb Coetus, no? Que és un altre dels grups de referència de sa música d'arrel a nivell ibèric i que hi vaig entrar en contacte amb Subaida també a través de Moisès Pellegrí.
0: Mm-hmm. Molt bé. Per tant, un record i una salutació aquí en Moisès Pellegrí. Sí. I la trajectòria continua, el teu procés d'aprenentatge, una volta Subaida deixa d'existir, però també són els teus inicis com a formadora, com en formació, diguem, i arriba el teu primer disc, Tel·lúria. És un disc molt primigeni, de fet, xerra, de fet, el títol ja ho recull, no? Tel·lúria, xerra de les roques, les terres, minerals. I decideixes... obrir no però un dels punts forts del disc, una de les cançons, anar directament a la terra i agafar sàvia i fer-la cantar aquesta preciosa cançó que es diu Roseret.
2: Que pots cantar? Més crema a la boca?
3: No.
2: No?
3: Ni lacres, no em puc fer. Jo t'entenc a mirar perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa rellar.

0: Ya está. Hombre, no, otros tú. Bueno, llega por ahora, llega por ahora.
1: Bueno, aquesta cançó dona molt que xerrar, a part de les emocions que transmet, i aquesta generació, aquesta transmissió generacional és a la qual volies fer referència, no? quan triaves l'opció aquesta de dir, no, anem a fer xerrar els nostres avantpassats.
2: Exacte, sí. O sigui, Tel·lúria, jo diria que és un atreviment molt fort per part meva, de que en aquell moment encara tan jove feu un disc propi, però tenia molta necessitat de reivindicar Menorca en aquell moment, perquè just era el final de la carrera on havia anat a estudiar jazz a Barcelona, no? I era com, necessit dir que per jo, després de tot el que he estudiat, me segueix guanyant Menorca i tota aquesta cosa que hem explicat al principi que he viscut, no? De com he conegut la música, i ses àvies aquí tenen un paper fonamental, no? Perquè són, jo crec que ses responsables de tot allò que hem anat heredant, no? Vull dir que no només xerrant de música, xerrant de receptaris, xerrant de teixits, xerrant de... Tenen una gran responsabilitat aquí i ho escoltava... Clar, jo no m'escolt mai a jo mateixa, llavors aquestes entrevistes són una encerrona, no sabia.
1: És una manera d'obligar-te a escoltar-te i a tot això que has fet. Avui saps la primera de les 5.
2: Vale.
1: Tinguis en compte.
2: Llavors, no, ho escoltava i simplement pensava, ai, que bé, Anna, que t'hagis fet aquest regal, no? De poder escoltar sempre aquest moment, doncs, perquè hi ha les dues àvies. El que passa que se sent molt més en l'àvia Luisa, perquè l'àvia Esperança ja era molt major aquí, tenia 96 anys. Però que bé, i record molt aquell moment, no? Jo estava enmig, els donava les mans a les dues, i que és un regal cap a jo mateixa tenir-les enregistrades i tenir sempre present com d'on va bé jo, no? I que al final crec que hi ha alguna cosa molt, molt preciós aquí, que és que Menorca, la majoria de gent, i no passa per tot, la música és una manera de transmetre amor. O sigui, entenem l'amor a través de que m'ho cantin. I això no passa per tot, no? I crec que és un dels regals de la nostra cultura.
1: Bueno, mira, crec que això connecta amb una cosa. Moltes coses connecta aquesta cançó. Els reculls esmenten que Rosaret era una cançó que no faltava a les serenades. De quan els joves anaven a cantar, ja sabeu, la tradició aquesta, pels carrers, cantaven s'estimada, aquesta cançó era un clàssic, és una cançó que ha passat tots els segles, representa moltes coses, perquè el motiu literari aquest de la lletra, si la mà tornarà tinta, el trobam per tot. Jo recordo escoltar un que a Eivissa que deien en que la mà tornes tinta i en que el cel de paper fossin els homes notaris i de cada un nigues dos, no bastarien escriure la vida dels nostres amors. Amb una melodia que no té res a veure.
2: Bueno, però és una Roseta.
1: És una Roseta.
2: Bona nit, Blanca Roseta.
1: Bona nit, Blanca Roseta, efectivament. I xerra exactament aquest motiu, eh? I bueno, duques llibre aquest, aquí ve sa part d'erudició, que supos que la gent mos ho perdonarà, però en Pep Cardona, molt conegut d'aquesta casa, quan xerra d'aquesta cançó, xerra que aquest tema mos el trobam en el Talmud jueu, mos el trobam cançons eslovaques, mos la trobam en el cançoner popular de Mallorca, mos el trobam en el cançoner castellà, també, castellà, diu, si la mar fuera de tinta i el cielo fuera papel, no se podría escribir lo mucho que es mi querer. I per tant, d'aquest motiu, ens l'han trobant per tot. Cada banda la seva pròpia melodia. I tenim constància que, tot i que aquesta melodia la trobam un poc duta cap al compàs de 4x4, en part per Deseado Mercadal, que va fer la darrera de les transcripcions, es manté molt, molt similar al llarg de transcripcions enrere i enrere i enrere. Un gran valor. I aquesta música tradicional a tu et dona el següent pas a inspirar-te a crear, a fer noves cançons, però que també veuen d'alguna manera de la música popular. És un poc allò que passa en el teu següent disc. Mai he sabut si és cronia o crònia.
2: Crònia.
1: Crònia. D'on ve aquesta paraula?
2: Pues crònia és...
1: Té a veure en cronos, amb els temps?
2: Sí, o sigui, no és en cronos dels temps. Crònia era un festival que es feia a l'antiga Grècia, on es deixava lliure en els esclaus durant 2 dies. I podien fer el que volguessin, no? I llavors xerra un poc O sigui, fa molt que no explica això, eh? Realment. Potser fa 6 anys que no xerra això, però a veure si ho estic explicant bé. Ho dic per això, que me disculpi si algú sap més que jo del que estic dient. Llavors, un poc es titulera per aquesta cosa de dir com es juga amb la idea de llibertat, no? Quan en realitat segueixes sent esclau, si només pots ser lliure 2 dies, no? Anava per aquí.
1: Molt bé. Escoltem una cançó i després en xerrarem, que es diu Tres Làgrimes.

0: Explica-me, Anna, aquesta cançó.
1: Avam, Tres Làgrimes és una cançó que de qualque manera fa homenatge a tot aquest repertori que mos arriba a Menorca de Llatinoamèrica, a Sa Ranxera, a Nas Bolero...
0: Aquesta cançó, però no ho he explicat, és una cançó tota teva, tant sa música com sa lletra.
1: Exactament, sí. I de qualque manera, per jo era com reivindicar que el folclor que jo visc, sense posar-hi una mirada subjectiva, diguéssim, no? Mirant lo que és, això, Sa Ranxera i Els Boleros formen part d'aquest repertori popular propi de sa mateixa, amb el mateix nivell que una jota, que un fandango i que un romans, no?
0: Moltes vegades ho han xerrat, bueno, doncs, experiència també de musical, que no sé què hi ha entre Menorca i Mèxic, perquè les ranxeres van entrar de ple, són de ple. De fet, hi ha moltes cançons que després es fan que són menorquines i totes les altres assimilades, com Esmortar, no? Romandre Esmortar, que és una ranxera pura i dura. De fet, poca gent el que sap és que Esmortar prové d'una cançó que també és fet aquí, però es va fer en castellà amb una altra lletra, que no va tenir d'èxit, i després se li va posar la lletra d'Esmortar i em va passar a tenir, no? Però és una ranxera pura i dura, perquè la gent escoltava ranxeres i hi ha un vincle que no és mal de definir quin és aquest.
1: Això m'ha passat sort molt fort amb Mèxic, o sigui, de fet, bueno, acabem de viure un procés de creació aquí a Esfar amb una Valeria Mata, mexicana, antropòloga, una persona que escriu uns llibres espectaculars que recomana a tothom, Valeria Mata, i amb ella sempre li dic, digues que jo no sé què tinc amb Mèxic, o sigui, sento una familiaritat absoluta. Hi ha alguna cosa fort entre Menorca i Mèxic, sí. I un poc amb Tres Làgrimes volia reivindicar això, no? Com aquesta, tant a nivell de temàtica com a nivell de quinetxa poètica que sempre també en aquestes cançons, i ses melodies i això, i també diria
0: les relacions aquí humanes, amoroses, són molta flor de pell en aquestes ranxeres.
1: Exacte, sí. I també diria que aquí es comença a intuir que ara que sóc molt, o sigui, ara sóc una gran consumidora del folclore argentí, m'agrada moltíssim, aquí puc començar a veure que en aquell moment ja el començava a tenir a prop, no? A través de sa família Coetus, també diria, que després han acabat sent un entorn molt, molt proper i íntim meu, que aquest folclore començava a estar a prop de jo també, no? Perquè s'intueix clarament una xacarera. És una ranxera xacarera. Sí.
0: Molt bé, molt bé. Seguint un poc la trajectòria, també tenim peces que queden fora de la discografia, però que t'ha permès connectar. Estava xerrant de Coetus ara especialment, i xerrant també d'una persona molt específica, molt estimada també per nosaltres, que és en Eliseo Parra. Eliseo és una persona encantadora i segurament tots els grans folcloristes de tota la península ibèrica. I dic península ibèrica específicament perquè el concepte d'iberisme el tenia molt ficat. Ell entén la cultura ibèrica com una amalgama de cultures. Crec que és una de les grans veus que surt de zones massatàries, que veu aquesta gran pluralitat de cultures i aquesta diversitat de maneres de fer, a fi que canta en tots els idiomes de la península. I és una gran referència a la cultura ibèrica. I vas decidir incorporar-lo... Bueno, el coneixien de Subaida, de fet.
1: Exacte.
0: Ell va participar en una de les cançons i a partir d'aquí també la relació va anar evolucionant i va arribar en aquesta cançó.
1: Exactament. Sí, vols que ho expliqui abans de posar la cançó?
0: Expliqueu,
1: vale.
0: Crec que m'ho donarà un context.
1: Vaig conèixer en Eliseo amb Subaida, després vaig tenir una relació més íntima amb ell perquè vam cantar junts amb Coetus durant un temps, i llavors passat aquest temps i estant jo en aquesta etapa crònia, postcrònia, en sa que tenia ganes d'experimentar amb sa electrònica perquè hi havia entrat en contacte a través d'Ana Clara Peia, que és també un projecte important per jo, li faig la proposta de gravar na Roseta i li dic que aquest és un dels romansos. Jo encara no havia caigut de dalt sabre, diguéssim, de la meva relació tòxica amb sa tradició, diguéssim, no? I li dic que aquest és un dels romansos que és només de Menorca i que quasi ningú el coneix, que és molt d'aquí. I llavors li vaig enviar la cançó i me diu: Anna, esto se llama San Antonio y los pajarillos y se canta en toda España. I llavors aquí vaig començar a plantejar-me O sigui, jo tal vegada havia de començar a renunciar, no?, en aquesta possessió de repertori popular menorquí i compartir-lo un poquet amb la resta del món, que finalment és el que m'ha donat pau interior i ganes de jugar i de seguir jugant amb aquesta tradició.
0: Mm-hmm. Molt bé. I aquí tenim la Roseta.

0: Bueno, una altra petita joia, eh? Aquest romans. Els romansos són les històries d'antany, eh? Que en diuen. Era la manera com es contaven les històries. Els romansos tenen una mètrica i una manera d'explicar les històries, així repetitiva, a còpia d'anar repetint estrofes, que és la manera en què la història d'un estimat que veu com l'estimada mor, a poc,
1: sempre es mor ella. No sé com anava, ja, però sempre
0: bueno,
1: moria ella.
0: Un altre programa, eh? Que podem centrar en el paper de la dona. Fixa't, de fet, si agafam els romans de la Porcarola, els romans de la Porcarola, tots són dones, i les dones sempre et s'enduen la pitjor part, no? Sí, sí, evidentment que podem fer un de so. I també representa so, eh? Com ja veiem una melodia que en el Liceu te va dir, si so es canta per tot, eh? Però molt la van fer nostra, senzillament, eh? I qui diu a Cotaina vaig passar, però també trobàvem altres lletres que diuen per de Talatí vaig partir, sí. Altres diuen per tornar al Tí vaig passar, bueno, hi ha una mica de tot. Però això és el procés, el geni un poc del poble, no? Que fa seves cançons,
1: exacte,
0: fa seves melodies i els de... els retransmet.
1: Sí, jo he de dir que en a algun concert que explica això i la cant, i després va venir una persona de Portugal i em va dir, Portugal també la tenim en aquesta. I llavors també jo me fa gràcia pensar en aquestes persones que eren les portadores d'aquestes cançons, uh-huh, i que els deixaven a un nou territori o bé els del nou territori que se l'agafaven perquè li sentien a l'altre, que me fa gràcia pensar que mai haguéssim pogut imaginar que els descobriríem, no?
0: Clar.
1: O sigui que mai podrien pensar en un futur en el que algú podria relacionar, no, com aquesta trampa, no?
0: Tu què te penses, eh? Ja, ara ja ho sabem, ara sabem d'on vens.
1: Exactament.
0: Bé, el que no sabem és l'origen d'aquestes,
1: com
0: Simna
1: de Mor, no?
0: Eh? Bueno. S'ha complicat, sí, exacte. Molt bé. Seguint amb... Abans n'hem parlat, i amb aquest procés de popularitzar melodies que inicialment no són populars o no sabem d'on venen, aquí hem xerrat abans de la tradició marinera.
1: Mm-hmm.
0: La tradició marinera és una que neix, podem dir que neix pràcticament als anys 50, als anys 60, veu molt del món de les havaneres català, a Menorca té un vincle molt especial amb el Festival de l'O, que també és un altre tema que se n'hauria de parlar, i se n'ha parlat, bastament. Però un dels grans autors que tenim vinculades és de l'Ortega Monasterio, que també se va xerrar molt per altres temes, dels quals ara tampoc no el traurem. Però un de les grandeses d'Ortega Monasterio, més enllà de la seva figura personal, és la capacitat que va tenir d'incloure dins del repertori menorquí una sèrie de cançons que eren composicions seves i que van esdevenir del poble. La immensa majoria de gent que canta cançons com aquesta que escoltarem ara desconeix que és de l'Ortega Monasterio.
1: Exacte.
0: I aquí tenim aquesta cançó que es diu Margarita i el mar.

0: cançó, així com està pensada i executada, també és tot un homenatge en aquests espais, allà on es crea aquesta música, allà on creix, allà on es vincula amb la gent que la canta i tot això que explicam des del principi. Està gravada en el Bar Infanta.
1: Exactament.
0: Un lloc emblemàtic, allà on es produeix música des de la passió, des de la comunió del poble, i està gravada amb gent que ha estat clarament vinculada i significada en el món de la música marinera i aquest repertori. En Gerard Anglada,
1: exactament,
0: que formava part dels Parranderos.
1: Sí, tenia moltes ganes d'agrair de qualque manera en el Bar Infanta que quedés constància, no?, de la importància que té que els pobles mantinguin espais vius per la gent que habita tot l'any el territori i que ho fagin com ho fan ells des d'un lloc tan profundament generós i autèntic des de fa tant de temps. I llavors també ho volia fer celebrant-te les persones amb les que jo vaig descobrir i viure aquesta primera experiència de la música, que és el meu primer record d'una vega a camp un pare i mo mare, a Es Vergés, quan jo tenia un any i mig, dos, i on hi havia persones, en Pere Arguimbau, de Xis de Ponent, en Gerard Anglada, dels Parranderos, els Menorques, entre moltíssima altra gent, no? Però era important per jo també, és un poc com a Rosaret en set sàvies, no? Com una espècie d'autoregal, sí, d'aquesta experiència que tant m'ha construït i que tan viva me fa sentir, no? També és com un recurs en el que tornar quan un se sent perdut.
0: Molt bé. Molt bé. I segurament, i esperem que la trajectòria segueixi més enllà, però una de les grans consolidacions, no?, el colofó de la trajectòria representa, ho has dit alguna vegada, el Disparanòstic, que, diguem, aterra i connecta amb la part més profunda després d'haver fet tota aquesta reflexió de ser certeu com a consumidora i a la vegada creadora de música.
1: Sí, moltes vegades penso que tant Tel·luria com Crònia són... és un exercici un poc agosarat, és a dir, que tal vegada no feia falta que fossin discos, no? Que haguessin pogut quedar en un procés íntim, no?, de recerca. Està tot bé, la vida passa com passa i estupendo, jo ho he decidit fer així, però vull dir que sí que ho dic perquè m'agrada reivindicar Paranòstic com el primer disc, de qualque manera, ho sent com un primer disc, realment. Perquè és allà, després de tot aquest camí de reivindicar la tradició, després d'haver estudiat una cosa que m'aduen fora d'ella, però després necessitar reivindicar que no només sóc aquesta tradició, sinó que també puc experimentar, no?, com és una etapa com adolescent de construcció, no? I Paranòstic per això és el primer moment de repòs, de sa maduresa, no? De dir, vale, aquest és el meu llenguatge, no? Aquí trob sa pau. Fins aquí és que jo vull representar aquesta tradició o vull xerrar o pensar o cantar amb ella, no? I fins aquí és que jo vull experimentar amb ella també, no? Com...
0: A Paranòstic hi ha una veu molt única, molt personal, molt íntima i, de fet, dona unitat a tot el disc, però en realitat veu de moltes coses, eh? Veu de ses jotes, veu d'alguna tonada marinera, veu de ses tonades de camp, i d'elles m'agradaria xerrar perquè aquesta cançó és precisament una tonada de camp i està cantada, editada d'una forma molt especial i escoltem-la.

0: Aquesta cançó representa també una recerca íntima, o així jo l'entenc, cap a aquestes tonades de camp. Són molt curioses perquè és un tipus de cançó, les tonades, que van molt lligades a la feina, no? I són com molt profundes. Hi ha un canvi molt fort que es produeix a partir d'una època en què les tonades de camp són vistes com a tonades massa agrestes, molt poc, massa rudimentàries, no? I allò que les jotes i els fandangos passen a canviar el repertori, perquè es veu com una cosa més alegre, més, bueno, més moderna en el seu moment, i en canvi aquestes tonades són d'una autenticitat espectacular.
1: Jo estic enamoradíssima, podria dedicar tota sa vida només a cantar tonades, crec. O sigui, m'assemblen d'una bellesa melòdica atemporal i incansable. És a dir, no. A part de que crec que teixeixen molt bé ponts amb altres llocs del món, o sigui, es fa molt més evident encara aquí la germanor amb altres territoris, no? Realment, i per això aquesta és la proposta també musical, no?, que jo dono en aquestes melodies, no?, que és aturar el temps un poc, no? És a dir, proposa un ralentí, fa una frenada de mà, absolutament, no?
0: Hi ha una cosa que trobo molt curiosa amb aquestes tonades, reculls folclòrics, reculls de les tonades antigues, sempre hi ha una partitura en què diu, la cançó aquesta fa així, a les tonades de camp no hi ha compàs.
1: Clar, és que no es cantaven
0: perquè
1: a temps.
0: Perquè no es cantaven temps. És una cosa, és com dius tu, no? És temps de ralentits, de salsa.
1: Exacte.
0: És una connexió amb la terra, perquè a més aquestes cançons les hem de pensar cantades en la terra, amb la feina.
1: Exactament. També m'ha semblat superimportant a la vegada que dèiem això, no romantitzar, no? Perquè probablement eren persones que tenien unes vides absolutament dures, vinculades amb la feina del camp, que és una cosa que no és lleugera, i que ara també tenim aquest privilegi, no?, de mirar-ho romànticament des de les nostres vides còmodes, no?, diguéssim, però una cosa no treu l'altra, no? O simplement mencionar-ho. Però sí que és que jo crec que són d'una riquesa melòdica i mira que totes fan la mateixa cadència, o sigui, però sí, de qualque manera jo me va agafar perquè no, tot i que Subai havia fet una feina de recuperació també d'aquestes tonades i traginada també, jo no ho havia viscut com a, dins la meva vida, no?
0: No forma part d'aquest repertori,
1: Que m'ha construït, exacte. I llavors sí que jo, doncs, arribats en aquest punt, sí que vaig estar escoltant moltíssimes tonades de Mallorca i tenia moltes ganes de connectar jo amb les de Menorca, no? I vaig fer aquest procés i va ser després que vaig saber que Salvaida ja ho havia fet, que, no? Com, però bueno, jo no havia nascut tal vegada quan ho havíeu fet o alguna cosa així.
0: Sí, tu em vas incorporar tard, perquè en xerrat de Subaida i ell es va incorporar tard a Subaida.
1: 10 anys més tard.
0: 10 anys més tard.
1: Llavors ho vaig viure com un procés de gairebé com si estigués trobant un tresor, uns porxos i ple de pols i li llavets de pols i jo estigués com cantant per primera vegada una cosa que jo... que xerrava del meu territori que jo mai havia sentit cantat per ningú altre, no? Vull dir, va ser un procés molt, molt polit i molt profund, tot i que fos mentida, però... Sí.
0: Aquesta també és una altra de les parts del procés.
1: Exacte.
0: Inventar, reinventar, trobar, retrobar, adonar-se'n que no tot és únic.
1: Exactament.
0: Un procés per sa vida que m'ho du també a crear i a descobrir coses. Anna Ferrer, ha estat un gust tenir-te amb nosaltres en el programa Relats i qui sap si un altre dia t'ho tornem a tenir...
1: Qui sap?
0: Aquí serem.
1: Podem fer un monogràfic de Ortega Monasterio.
0: Moltes gràcies, estimats oients, i fins a la pròxima.

Biblioteca Freak, capítol 72, en el que continuem el nostre viatge espacial, però amb un to no tan seriós, sinó més distès i humorístic. Tancant temporada amb la guia de l'autopista galàctic de Douglas Adams. Una novel·la que no vos farà xapar de riure, però sí que vos esbossarà un somriure durant tota la novel·la. Amb un humor subtil, irònic, fi, anglès, vulgui dir el que vulgui dir això, i, sobretot, que vos revelarà el que és realment important a sa vida. Dur sempre damunt una tua bola. Descobreix com és escoltant el capítol sencer a radiofarmenorca.com i fins a temporada que ve.

0: Bueno, ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcivín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb na Paula Arcivín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, bé. Hola, hola, gràcies, bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel.
0: La Raquel, però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne. Donassa des del minut zero. Ja te pot muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Acabats. Na Fàtima Anglada. Hola. Benvinguda.
4: Hola. Fem una aquelarre i tancar el micro, o què fa?
1: No, acabam de començar.
4: Ai, perdó, és que s'emociona molt pot a vegades. Que clar, me'n vaig aquí, totes estan fantàstiques.
0: Totes, això
4: veniu
0: pot ser.
4: Veniu cap aquí, totes les que m'us escoltau, i farem festa.

cançó on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

El Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: No sé de què estan fetes les ànimes, però la seva i la meva són una de sola. Cins borrascosos, d'Emily Bronte. Cins borrascosos va ser l'única novel·la d'Emily Bronte, la petita de les tres germanes Bronte. Amb una estructura innovadora per al seu moment, amb diversos narradors, l'obra va ser poc apreciada i injustament criticada, però ara mateix és innegable que és un dels grans clàssics de la literatura anglesa i, sense dubtes, el meu preferit. Es tracta d'una novel·la que destaca per la seva intensitat. Es nota que està escrita per una persona profundament sensible, influïda per romanticisme alemany. I és que, de les tres germanes, Emily era la més somiadora i romàntica, tot i no haver tingut tant de contacte amb l'exterior com les altres dues. És per això que en aquesta novel·la la natura juga un paper clau i els erms de Yorkshire són com un personatge més. La sinopsi és un poc mala de fer, la veritat, però us diré que és com una espècie de drama familiar amb altes dosis de passió, que pot arribar a incomodar per el seu sublim tractament de les misèries humanes. Que no vos espanti, és un llibre absolutament preciós i que atrapa fàcilment. Això sí, us recomanaria fer un petit esquema dels personatges, perquè els noms i llinatges es repeteixen i, de vegades, és fàcil perdre-se. Per llegir aquesta deliciosa obra d'Emily Bronte, jo vos recomano el volum editat per Viena Edicions a la col·lecció del Club Victòria, on trobareu molts altres clàssics de la literatura universal en unes edicions precioses de tapadora dura.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

anat a festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

vol saber si estàs viu. Escolta com són els teus. Escolta com són els teus. Perquè dins hi és tot.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bon dia i alegria. Bueno, avui farem un programa especial del cap de Fibló, Explosió Hardcore. Ens centrarem en aquest programa amb personatges de Menorca i després, més endavant, ja farem un altre programa amb els grups convidats de Mallorca. Així que comenci el cap de Fibló.

0: Au, ja, seguim aquí en Escap de Fibló, edició especial Explosió Hardcore número 11. I ara tenim un convidat de molta qualitat aquí, en Joan, bones de Fornaris.
1: Ei, què tal?
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Tenim aquí, sí, que hem fet una bona palleta, sí. Us hem refrescat a la piscina. I anem a xerrar un pot de l'Explosió Hardcore aquest. Ah. Jo, com a introducció, diria, bueno, la primera que vas veure a Fornaris va ser en Espolvorí.
1: Sí.
0: No sé quina edició era, la quarta o la quinta d'Estudio Hardcore.
1: El 2017 o 2018.
0: Per aquí, sí. I, bueno, vull dir que expliquessis tu què representa un poc per tu l'Explosió Hardcore.
1: Bueno, per jo representa, pues, és un punt de trobada de bandes de tota Balears i un punt on també podem intercanviar amb Mallorca, que seria com la illa germana, la germana grossa, on hi ha una escena brutal i un poc poder replicar tant com el que passa a Mallorca, com el que passa a Catalunya, com a altres zones, pues de crear un poc d'escena, de grups, de bandes i de so, de passar un temps a gust amb altres bandes d'altres puestos.
0: Enguany, l'edició 11, la fèiem un espai especial, però la 10 la vam fer al Music Box,
1: sí.
0: Val? I s'assemblea, van tenir un poc de... Bueno, hòstia, el Music Box sona de puta mare, no?
1: Sí.
0: Vull dir, sort que tindrem el Music Box, no tindrem el món. Però no deixa de ser que ja vas a un espai on no gestiones la barra, no? Hi ha com aquests condicionants que de tot d'una assemblea no estàvem com molt.
1: Sí.
0: I has fet, què t'ha semblat el fet de fer? La desena la celebram a lo grande, no? Com vas anar al Music Box, però després tornem a ses arrels un poc, no?
1: Clar, jo entenc que hi va haver un debat a la 10 perquè era com una diferent i especial, que volíem convidar moltes bandes, que volíem fer dos dies, i a nivell logístic era molt més senzill poder organitzar dins una banda, dins un posto com a Music Box, on també bandes de fora, així com a... podien tenir un so més currat, però sempre tornant i tenint clar quin és l'objectiu principal de l'Explosió, que és autogestió i com deia la padrina, que pot passar qualsevol cosa. Per jo aquest punt és molt guai. I de fet jo crec que també a fora de Menorca els hi agrada aquest punt de locura d'un festival que mai saps com pot acabar.
0: I aquesta... Sí, jo també aquest punt d'incertesa, no sé si incertesa és la paraula, però aquest punt de no saps què passarà, sí. Pues té la seva gràcia, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I, bueno, pues, no sé què t'assembla a tu també el tema de... Abans xerraven, no?, que mos ha unit molt l'Explosió Hardcore. Mos ha unit molt, vull dir que Menorca, som quatre moixos, i hi havia com a grups, uns quants grups de Ciutadella, uns quants a la banda de moda, diguéssim, però no acabaven de... I a partir de l'Explosió Hardcore hem fet una assemblea, ens hem unit i estem al tanto, no?, de les coses que...
1: Sí, realment ha estat l'Explosió Hardcore, ha estat un catalitzador, ja fa uns anys que ho fèiem, i ha estat un punt de trobada de bandes que som dins del mateix entorn, però que a la vegada, si mires en lupa, molts d'estils diferents i moltes formes d'entendre les coses diferents, i això també ho fa ric. Ho fa complicat a nivell organitzatiu, però ho fa molt ric. I també crec que s'essència un poc de l'Explosió, que hi hagi molta varietat dins un estil, dins un concepte i dins una forma d'entendre la música i això pues, ho fa, no sé, jo crec que ho fa molt ric en un festival com aquest, que a Menorca no n'hi ha cap més, perquè autogestió, autoorganitzat i és un punt de trobada, que cada any ve la mateixa gent i anem a més, vull dir que és un festival que va creixent. Des de la primera edició, que jo no hi era, jo vaig aparèixer el 2017-2018 i me vaig acoplar, però perquè vaig veure que era una cosa molt autèntica, que m'emulava molt l'essència i la filosofia que hi havia darrere. I m'he enganxat moltíssim a participar-hi com a organització i com a bandes.
0: O sigui que... Molt bé, i també m'ho obre molt, no? Per fet de convidar els mallorquins. Bueno, els mallorquins han vingut bandes d'Eivissa, han vingut de Catalunya, també.
1: Van venir de Girona, també, Plom.
0: Van
1: venir
0: sí,
1: a l'època de quan estàvem allà, que si ho fèiem, no ho fèiem, és que ara ho xerràvem, que inclús en els moments més xungos del Covid, l'Explosió Hardcore no s'ha deixat de fer. I això també diu molt. Vam apostar fort.
0: Sí. Bueno, pues, fins aquí, Joan. Gràcies. Us veiem més tard a l'Explosió i que hi hagi moltes més d'explosions.
1: Tothom a l'Explosió avui vespre.
0: Vinga, salut, gràcies.
1: Gràcies.

0: refugis.
1: Bueno, i aquí seguim amb més qualitat. Molt bona companyia, eh? És Explosió Hardcore, edició 11 ja. Bueno, i tenim aquí en Carlos, en Cristian.
2: Bona tarda.
3: Què passa, penya?
2: Bon cap vespre a tothom.
1: Ara ja no xerrarem de grups, xerrarem d'Explosió Hardcore en si, val? I abans jo he xerrat amb en Rasta, amb en Cristian, i dic, m'ha pas que ets únic que ha tocat a cada edició, però m'has dit que no.
3: No, perquè es cava d'Estralipual no van sonar la primera edició, en Bet tenia feina, en Bet, el baterista, tenia feina i mira, no van poder sonar, però vam estar allà deixant d'equip en Òscar, si d'era d'en Òscar, allà, convidat penyes de Mallorca, penya, va, pum, muntam això, ja, mediten... Els de Ferreries, com es diu? Els de Can Rocco. En Rocco.
1: En Rocco, sí.
3: En Rocco, sí, m'ha dit que sí, en Rocco, de que podem sonar allà a la plaça. Sí, jo, què dius? Sí, a la plaça, sí, sí, ja, bum, bum, vinga, va muntar aquí, pullà. I va sonar molt guai, va estar molt de puta mare, el bolo aquest, saps? De Trau, de Mallorca, Orde Mundial, Mallorca...
1: I Migranya.
3: Migranya.
1: I Cava, que no ho podrà...
3: I Cava no van poder sonar.
1: Però estàveu actius ja en aquell any?
3: Sí, sí, compartíem local amb Migranya.
1: Va, fent un pot d'història, estem enrere de l'any 2013, val? I és aquest any on, bueno, Migranya ja comença amb fort, Cava anàveu tocant, i no sé si hi havia més grups en actiu en aquell moment.
3: Estava a menor. Esquac, clar.
1: Esquac, ja, vale. Però Esquac, com que han fet com a intermitents...
3: Sí, però bueno, Esquac és la primera, per jo, a banda de la nova fornada, del punk, no? I després vam fer Mierda Positiva, Nespe, del Josemi, vam fer versions allà de Punky, que van sonar amb Espoac també, allà a l'església aquella, no sé on putes, allà per l'O.
1: A l'O, Santa... Santa Eulàlia, no?
3: No,
1: un... de l'Ares...
3: Sí, no sé com es diu, no, ara?
2: Espolvorín.
3: No, no, l'església aquella, que de reserva de la billetera d'agafa... Hi havia Son Puixet i l'església aquesta que va sonar, l'església que hi ha.
1: Vinixems.
3: Vinixems, això. Allà van sonar Mierda Positiva, van debutar Mierda Positiva, que allò sona fatal, que flipa, saps? I tot desafinat, perquè justament ens va fallar la pila desafinador. I...
2: Era una pila.
3: Bé, però això són les primeres fornades d'Espunk, dic jo... que després, per exemple, la penya de Migranya ens va venir a veure un bolo allà a l'Oar, i me'n recordo en Òscar amb la cama o no? Tenia tota la cama enguixada o alguna cosa. Cosa que me li va passar. Que... Bé, fent moixes allà, sí, tota la penya punky. Hi havia com una nova revolta punky, saps? Com a segona fornada, perquè com... jo nosaltres som la primera fornada i això és una segona fornada,
1: i
3: no?
1: Seguim, ai, força, guys. Clar que sí.
3: Puta Migranya, molt bons.
1: Val, bueno, fet un pot d'històries. El 2013, Ferreries a la plaça... d'allà a Can Bernat, a la plaça de Jaleo, de Siglòsia,
3: sí, sí,
1: no?
3: Sí.
1: 2014, és quan hi ha el de la Nave Gris, no? Que hi ha un intent de fer Explosió Hardcore allà.
3: Vam anar a xerrar amb la Nave Gris, que era un espai social així, que feien cosetes de flamenco i feien classes d'aikido i tal, i justament un picoleto d'allà que feia classes d'aikido es va ratxar quan va saber que havia un festipunk allà per les festes de Gràcia i va dir que si feis això... Hi ha uns que estan en busca i captura, va dir, se'n va inventar, estiu, pels morros. Sabem que hi ha uns que estan en busca i captura i anirem a per ells, no sé què, com per fer-nos por. Per fer-nos por i per més que res que la Nave Gris digués que no es volia. No sabem si s'ho va inventar la Nave Gris o no sabem si realment el picoleto que feia Aikido i havia vingut allà i havia dit això de debò. Però la qüestió és que es va tancar l'espai i estàvem a dies de fer fest i ens havien dit que no, estaven superprotejats. Les bandes de Mallorca aquell any no venien, per mogudes seues, tal, no sé què, no sé quants, no venia ningú de Mallorca, però estàvem poc, superfort, que tenia tope ganes. Migranya, superfort, que tenia tope ganes, i Cabet d'Estrali Poal, que tenien tope ganes, de rotllo, no, anem a liar-la, anem a liar-la. I rotllo, me'n vaig anar a xerrar amb els de Caldimoni, en Salota i una amiga de Salota, i aquells quan van veure xurris van dir Déu. Clar que sí. Jo dic, bé, això tal, me deien, sí, jo deia, no pot ser que me diguin que sí tot el temps. I diu, bé, va, vindrem i tant, sí, veniu, clar que sí, cap problema, jo deia, bé, jo flip, saps? I total, que la van liar allà, que flipes, jo me'n recordo de sonar les escales d'allà, d'esputacar el dimoni, perquè mos van posar un racó de merda a l'entrada, que hi ha unes escales, i quan sonava... que no, que cridava, va, va, va, no, va. Deia, què putes tenc a sa boca? Com estaves baixant? Jo què sé, saps? M'estava baixant cos o què? I era sa puta merda de, sa, de sostre que queia. Saps? De rotllo sunya màxim.
1: Sí, és que aquell local...
3: No, saps? Jo què sé, saps que estava menjant jo?
1: Molt fort. Aquell local estava igual que fa 20 o 30 anys.
3: Sí, aquell local van tenir que tirar baix. O sigui, de fet, van fer una altra explosion allà, que van triomfar mogollon, que va ser per jo el millor puta explosion. Va ser tercera edició, que va venir Iron Merda...
1: El primer meu va ser... Jo el primer...
3: Qui més va venir de Mallorca?
1: Iron Merda, allà havies Disrage...
3: Disrage, de Menorca... Havies Disrage de Menorca...
1: Migranya,
3: Migranya, Càbec... Espuac van sonar també... Però de Mallorca me'n refereix que hi havia Iron Merda, Usura, Ses Enlotes Fems, que hi havia na Marta que cantava... I na...
2: Fems.
3: Na Helen, una de Mallorca que toques baix, un bolasso fems. Jo vaig disfrutar molt. Aquell concert justament havia plogut molt i estigui tot ple de fang, fang que flipes, dos o tres dits de fang dins la sala, i van despejar tot nosaltres, van despejar les taules, tot ho van despejar, però realment el que era l'escenari de la cova aquesta de Cal Dimor, que és una cova històrica de Barbarroja i tot, saps? Sí, Barbarroja sí. Va estar allà, van estar la resistència contra els anglesos, saps? Vull dir, la van liar a part en aquella puta cova, tenia una energia que flipes. Era com la teta enroscada.
2: Patrimoni històric.
3: La puta teta enroscada de... dels dimonis, aquells, de la pel·lícula que ja havia tot estava...
1: Ah, hòstia, verda.
3: Igual, tronco, tio, igual, saps?
1: Aquell, jo recordo, té un bon record que...
3: Tan flipa, jo vaig dir, per això va ser puta millor, saps?
1: Va sonar molt bé, molt bon ambient allà, i...
3: Tu allà amb esteu, tu havies tret la maqueta, també,
1: sí, sí, sí, sí.
3: Va ser un culminant per jo, va ser un culminant, saps, allò de bon rotllo de bandes de fora, bon rotllo de bandes d'aquí, i es fan que hi havia, o sigui, sa germanor del fang, va ser brutal, perquè van fer uns pogos amb fang que flipa. Jo en sol de mama vaig confondre les sabates amb el cantant d'Usura, a Niñaki, i mos van dur les sabates, com que eren la mateixa marca, mos van canviar les sabates i li vaig dur al barco, oh, amb les sabates meves, saps? Molt fort, saps? Molt fort, tio.

0: I què t'he de dir, Carlos? I tu ara vius a fora, va, però sempre hi ets, és exploració.
1: Sí.
0: El tipus de festival que mos agrada, no? Que mos mola, que és l'essència que crec que jo que se sona, d'autogestió, mos ho muntant com podem i surti el que surti, però
1: exacte.
0: Endavant. Que, com ho veus tu? Què trobes?
1: Bueno, jo troc que això, ha estat una idea molt bona, perquè, no sé, ha fet un caliu ja de tots aquests anys. Ara sí estem xerrant de que ara farem el nombre 11, imagina't. Sí. I clar, i és una cosa que convidant en les bandes de Mallorca i això, jo crec que ja té un cert pes. Ara, avui mateix hem fet un dinar de germanor amb aquesta gent que ha vingut de Mallorca i els de vos contents, que tenen ganes de venir, i no sé, és com un event també que ja s'ha com establert, i això és, no sé,
2: sí, és un... tot guapo.
0: La part humana jo crec que mola molt
2: de...
0: Jo l'any passat, no sé si jo, bueno, ja duim molts edicions, l'any passat que vam fer el Music Box,
2: sí,
0: el so i tot, estava puta mare, però ja m'hi va faltar.
2: Home, nosaltres sempre ho hem fet...
0: L'espai era com a massa, no sé com dir-ho, saps?
2: Molt tancat, bueno, és un espai tancat. Nosaltres sempre ho hem fet un espai obert. A la plaça, saps? Espolvorí, saps? Un garito que no cobren entrades.
1: És com més autogestionat.
2: Sempre ho hem muntat nosaltres autogestionat, nosaltres ho fem tot nosaltres. Però, bueno, 10 edició, l'assemblea va decidir de fer un... Ja que teníem un espai guai a Menorca, que és el Music Box, que tenen un so que flipes, com si anaves a Music Box, no sones a cap puesto, com el que aquí diu, saps? Tenen molt bon so, aquesta gent. Doncs pues mira, l'assemblea va dir que sí, que volien sonar a Music Box i que cobréssim entrada. Jo ho vaig dir, sempre ho hem fet lliure, no? En el plan de que nosaltres oferim això per sa gent. Nosaltres som gent i nosaltres oferim aquesta renova per sa gent, per fer germanor. És el que ens interessa, no? Nosaltres no ens interessen els doblers. Ens interessa ser germanor. I
1: exacte,
2: no entengui no aquest festival com un festival de germanor, de és punk a germanor per nosaltres, al final. Uh-huh. És una manera de disfrutar la música i disfrutar les relacions i disfrutar una manera de pensar i d'enfrontar-se al poder. Perquè som una versió crítica de la música, vull dir, no som una música burguesa i no, de entreteniment ni capitalista.
1: Exacte, no
2: és una visió
1: de negoci.
2: Una resposta a tot això, d'una manera autogestionada, i sense cercar cap puta èxit ni cap res de so. Ens agrada l'underground, ens agrada estar aquí un poc a lo nostre i no tenir patrocinadors ni mogudes rares, saps? Ho fem nosaltres per nosaltres, sense cap ajuda de cap puta ajuntament ni cap puta associació legal ni partit polític, ni sindicat ni polla, saps? Fem els punquis per els punquis, punto. Si tens estàs millor que teva, queda't que teva, saps?
1: Clar,
0: l'essència d'explosió, crec que és això, l'has definida bastant
2: bé. No vols venir a sonar, perquè hi ha comentaris també de la penya, hòstia, és que no tenen diners, o sigui, no pagau res, però intentant pagar les bandes de fora...
0: Cobrir gastos, no?
2: Cobrir gastos, sí, intentar pagar el bitllet, almenys, però no pagam realment a les bandes un caché, no? I en un moment donat, pues, clar, te dius, hòstia, és que jo tenc un caché i no puc anar a sonar allà, perquè jo tenc un caché. Si tens un caché no venguis, està clar, saps? Vull dir, nosaltres no anem de caché, anem
1: no,
2: de...
1: No és el que cercam.
2: No, jo me diuen els companys de Mallorca, vine a sonar, i vaig a sonar, no és igual els bitllets, saps? Vine els companys de València i me diuen, vine a sonar a València, i no tinc cap company a València, que m'ha dit això.
1: I aniria, saps? Però no entrem en aquest circuit.
2: Nosaltres anem a sonar i a fer renou, i és el que ens agrada, ja està.
0: Som actitud per damunt de tot, no? I després hi ha hardcore... Ojalà per molt d'anys i sigui això, no?
2: Penso que sí, que és el seu, un moment donat. Pagar els bitllets i que estigui guai, perquè al final ningú sona, o sigui, ningú cobra per sonar. Tots ho feim per tots. Hi ha un vot, saps? Vale, que intentarem fer una edició d'algú gravat en el futur, que quedi qualque històric així, a més si podem fer un recopilatori. No sé, ja ho tenim que plantejar en l'assemblea, però... els diners que estem, no?, com a intentant guardar allà, saps? És per fer un projecte d'edició d'un disc. O algo físic.
1: Bueno, i diguéssim, el que és la caixa realment serveix per fer el següent. No és una cosa que sigui un lucre,
2: sí,
1: o que perseguim un lucre, sinó simplement és fer una caixa per aconseguir fer un següent explosió. No, mm-hmm. no, no més enllà, no? Ah, quasi bé.
2: Crec que tenim 900 sí. pavos, trob, saps? I intentarem avançar com podem gestionar això a nivell intern, de dir, vinga, va, aquesta pasta que hem recuperat durant 14 anys, com moltes vegades, doncs això, guanyaven 100 pavos. Lo normal era guanyar 100 putes pavos. I va ser una vegada que van anar als moteros, van sonar els moteros un hivern i van triomfar mogollón. Van fotre 700 pavos allà als moteros, saps? Amb escombro, les radicales llibres, perquè hi havia allà mogollón de bandes sí, aquí.
0: Quan anem, no? Començar...
1: Quan anem,
0: el primer vol allà, allà, jo vaig cantar,
2: això com el Timon Orca, saps?
1: Exacte.
2: Sí, sí, sí. I bueno, aquell concert va estar molt guai, van treure molta pasta, jo vaig flipar de la pasta que van treure. I pues, tenim això, uns 200 pavos, uns 1.000 pavos com a molt, per això. I ho hem d'invertir.
0: I també, que des de fa quants anys, no? S'Explosion, ets un genera edició, però ha començat a fer Implosion, més hivern, primavera, no sé com dir-ho.
2: Això va ser una idea de Juan, el de Fornaris, que va dir, per què no fèiem un festi de grups d'aquí, de Menorca i tal, no sé què. I jo vaig dir, vinga, va, Juan, va. I van demanar un puesto de cas de colònies, de cas secret, que no poden dir ara per ràdio.
1: són per colònies, no per fer festival
0: hardcore. Van fer ja colònia hardcore.
2: Colònia hardcore, saps?
1: I va ser la que estan a fer aposta per nosaltres.
2: Sí, bueno, van triomfar i la veritat que va estar molt guai.
1: Bueno,
2: l'ambient divert, saps que té
1: això també perquè... també

0: més concerts. I va sorgir aquesta idea per això, perquè, no sé, quan som a Menorca, quan som de grups? Si som 7 o 8, doncs, clar, no és fàcil tocar i, per tant, si no ens ho aclarim entre nosaltres, exacte, tampoc no clar, podem fer més concerts. Clar,
1: això surt de la necessitat.
2: Exacte, i crec que jo, el que m'ha més mal de l'explosió és que ens ha unit molt. Bueno, no eren com un grupet amb un grupet de Ciutadella i qualcun, no?, qualcun per mig de Silla, però...
0: Exacte.
2: I crec que a partir de fer l'explosió hardcore, hòstia, ens hem com ajuntat, hem fet una assemblea i van sorgint cosetes i estem superanimats, no sé, jo m'he anat super...
0: Sí,
2: sí. Va. Hòstia, estem vius, estem molt vius, el punk està molt viu, no?
1: Per a l'altra, no?, gent que es vulgui afegir, sobretot, saps?, del rotllo, hòstia, pues, hòstia, esta penya està... s'ho està currant, hòstia, pues m'agradaria estar dins l'assemblea i que vinguin a les assemblees, perquè som una assemblea oberta, vull dir, no som un grup tancat de que el sectari que nosaltres volem fer és el nostre rotllo. T'agrada el punt, t'agrada escoltar punt, t'agrada fer punt, doncs pues vine amb nosaltres. Som una assemblea en la que podràs en un moment donat tenir els teus 20 minuts, mitja hora, 45 minuts de sonar entre nosaltres, saps? I jo crec que això, que aquesta plataforma està guai, saps? No, que
0: clar, o si existeix això, vol dir que pot venir qualsevol un moment donat i que se senti atret per aquestes, bueno, aquest ambient i llavors també pensi que ho vulgui reproduir, no? Tant joves com no tan joves, és igual.
1: Sí,
0: el que sigui, és que existeix i clar, hi pot venir qualsevol moment i que li moli l'assumpte. Vull dir, ara farem demà, no?, la pròxima Explosion i no sabem qui vindrà.
1: Jo me molaria...
0: I és qui vengui, si li mola, pues ja sap que
2: n'hi haurà més.
0: Que n'hi haurà més.
2: Val, hòstia, estem en un anat de... És un anat bo, perquè ens apadrin en fer 3 minutets i aquí ja tenim un quart. Així que, Carlos, Cristian, Corno i Sunya, moltes gràcies. Mira, ben sastre.
0: Sentit.
2: Moltes gràcies i canya avui vespre. I que hi hagi molt més explosions i salut. Vinga.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera, Varella. Durant els mesos de març, abril i maig, sol arribar a les nostres platges un organisme ben curiós, la varella, un animal emparentat amb esborms o meduses. En realitat, són molts d'animalets que es junten i formen un disc flotador, ovalat, de color blau elèctric amb una petita vela molt característica. D'aquí que el seu nom científic sigui Velella Velella, d'on deriva el nom menorquí. Se solia dir que la varella provenia de rius d'Itàlia, però això no és cert. Es tracta d'un organisme totalment marí, és a dir, neix, viu i mor a la mà, seguint un complex cicle biològic. Empesa pels vents i els corrents marins, és habitual que arribi de forma massiva a les nostres costes. Quan es corromp, emana una olor forta i desagradable. La varella és inofensiva per a les persones. Només en determinats casos pot causar un poc d'irritació a la pell. Antigament s'emprava com a bromer per anar pescant canya. Es deixava assecar en un lloc ventilat i es guardava. Per fer el bromer, la varella es remuava i després es via de ben picar. De fet, hi ha pesqueres on es pot veure un petit clotet com a resultat d'estones i estones d'haver picat. Els peixos que més se solien agafar eren saupes, càntares i morrudes. Així que ja ho veus, per segons qui, la varella pot resultar una cosa desagradable, però també pot ser un recurs si el sabem aprofitar. En qualsevol cas, la seva arribada és un fenomen natural, un espectacle més de

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

he trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, mos anam combinant. I aparcam. Ja per camp.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: Benvolguts i benvolgudes, companys i companyes del projecte Ressona, i oients del podcast també. Enhorabona perquè aquests tres primers capítols que han dedicat al tema del turisme han quedat molt bé. Hem après sobre problemàtiques dels diferents territoris que ens han duit una mica a reflexionar sobre quin model volem. Però ara han començat un tema nou i ben diferent a l'anterior, o no tant, potser se poden lligar d'alguna manera. Avui començarem xerrant només d'un element, del foc. Un element que se pot estendre molt i dona molt per parlar-ne. És per això que vos escric aquesta carta, perquè mos puguem explicar els uns en els altres quines imatges mos venen en el cap quan xerram de foc. I potser, en el final d'aquest capítol, podrem trobar els nexes que tenim en comú en aquests territoris en quant a tradicions, estirant el fil d'aquest element. Si vos sembla, ja que estic escrivint, començaré jo. Foguerons, fum, espires, dimonis, tentacions, menjar, música, celebracions de solsticis o purificacions d'ànimes me venen en el cap si pens en les festes i costums de les Illes Balears relacionades amb el foc. Gent a la platja botant per damunt fogueres al vespre de Sant Joan segurament és una imatge que tots tenim en el cap relacionada amb el foc, però jo tampoc he d'anar molt lluny per pensar sobre aquestes festes amb el foc com a element, ja que en el meu poble, la Pobla, a Mallorca, tenim una festa ben arrelada amb aquestes característiques. Són les festes de Sant Antoni, el patró dels animals i els pagesos. A la Pobla té un cert sentit que se celebri aquesta festa perquè sempre ha estat un poble agrícola, però se celebra a molts de pobles de Silla, a molts d'una forma semblant, amb el foc i els dimonis com a ingredients principals. El mateix dia, també, és la Diada de Menorca, però hi ha foc, crec que només hi és present per Torrassa Can per menjar, però també és una diada ben bonica. Així que, bé, jo xerraré d'allò que més conec, de Sant Antoni del meu poble. A principis de gener s'omple el municipi amb un olor forta, a fusta consumida pel foc, a pólvora també. Després de les vacances de Nadal i Reis comencen les setmanes més intenses i més esperades per molts de mallorquins. A la Pobla pot ser el primer gran esdeveniment d'aquestes festes de Sant Antoni, siguin els correfots, que se celebren el dissabte abans de Sant Antoni. Un espectacle en el qual dimonis i éssers fantàstics omplen els carrers i places de foc i fum. Sé que a Catalunya són molt típics i coneguts aquests correfots en diables, però desconec si a Catalunya Nord també ho celebreu. Així que m'agradaria que en aquest fil de cartes me poguéssiu resoldre aquest dubte. Ja ens ho explicareu. Els dies abans de Sant Antoni, les famílies del poble, de la Pobla, preparen les espinagades, un menjar típic d'aquest municipi per a aquestes dates. Una espècie de panada gran farcida de verdures i llom o anguiles i cuites al forn. El dia de la festa grossa és el dia 16 de gener, la vetllada de Sant Antoni, i durant el dematí, grup d'amics preparen la llenya i munten els fogrons que encendran el vespre davant de les seves cases. Al migdia, a la colla de dimonis, amb forques i graneres a les mans, persegueixen els joves per tots els carrers del poble i ballen encerclant i burlant-se de Sant Antoni.

0: i és que les llegendes religioses conten que aquest personatge, quan s'havia retirat en el desert, va sofrir la tentació del diable que el volia fer pecar. Entrant en el vespre, els gegants i colles tradicionals del poble fan un passacarrers fins a l'església, on es fan les completes i el clameter fa el crit de visca Sant Antoni, un crit molt emocionant per la gent d'aquí.
1: Quem clama que com a signe d'identitat poblera ha travessat els segles, era i és, senzillament i ben fort, visca Sant Antoni! Visca Sant Antoni!
0: A la plaça Major, després d'això, ballen els caparrots, una figura que se va introduir l'any 1952, segons conta l'escriptor i cronista de la pobla, Alexandre Ballester. Aquests capgrossos els va introduir Solotí Alexandre Cuellar, que en aquells moments treballava de secretari a l'Ajuntament, que trobava també que la festa era massa violenta perquè tothom tirava coets i petards i s'havia convertit en una cosa molt violenta. Per això, inspirant-se amb els capgrossos de la seva ciutat, d'Olot, i per la música també de Jo i un pastor, els caparrots poblers, que són caricatures de personatges d'aquella època, com els humoristes Germans Mars, s'han convertit en un dels esdeveniments imprescindibles de la festa. És curiós, això, eh?

0: Després de tot això, les fogueres que comentava abans s'encenen, la torre se can i se mengen les espinagades. I la gent passa la resta del vespre enrevoltant aquest foc i cantant gloses, unes cançons construïdes en quatre versos heptasíl·labs que se canten al so de la ximbomba i que molt sovint són improvisades, tot i que també n'hi ha de populars i tradicionals. Però, com vos podeu suposar, aquest dia, en ses gloses se pot dir de tot i retreure de tot a tothom. Són gracioses. Les primeres referències documentades d'aquesta festa a la Pobla són del segle XIV, de l'any 1365, i són unes festes que han anat creixent i canviant, afegint nous elements, com totes, supòs. Però fins i tot s'han exportat a Catalunya fa més de 30 anys, que el darrer cap de setmana de gener se celebren en el barri de Gràcia de Barcelona, perquè l'agitador cultural pobler, Antoni Torrents, va tenir la corolla de dur-les allà perquè els mallorquins residents a Catalunya les poguessin gaudir. Així que ja ho sabeu, si no podeu venir dia 16 de gener a Pobla, que vos ho recomano, també teniu l'oportunitat de veure alguns dels elements d'aquestes festes tan tradicionals a Barcelona. Jo ja vos he explicat el que més conec de les festes i tradicions relacionades amb el foc, i ara vos toca a vosaltres. Una abraçada i estem en contacte. Miquel.
1: Bon dia, migdia, tarda, vespre o nit, companys, companyes i oients del Ressona. Soc Lula Oblaguer, sí, com el del Barça, integrant de l'equip del Principat Català en aquest bonic projecte d'intercanvi cultural. Us escric per dir-vos que he rebut la carta que m'ha fet arribar el Miquel des de les Illes Balears. He escoltat el seu exemple referent a les festes de Sant Antoni de Sa Pobla, Mallorca. Ho he fet abans de dinar i m'ha fet venir gana, i és que tinc debilitat per la carn a la brasa, crec. M'ha fet pensar en la celebració de Sant Isidre, patró dels pagesos a Cardedeu, al municipi del Vallès Oriental, des on gravem aquestes càpsules. Aquesta és una festa caracteritzada per l'organització d'una fira amb la presència de bestiar, fet que, en els últims anys, ha generat certa polèmica, però ja hi entrarem més endavant, si de cas. De totes formes, i com apunta en Miquel, al Principat Català existeixen un munt de festivitats que recorren el foc com a element protagonista. A la gran majoria de festes majors, en algun moment o altre, els carrers són ocupats pels diables, encaputxats que, ballant el ritme de tambors i gralles, encenen traques i fan saltar espurnes, en un espectacle caracteritzat per l'olor de pólvora i l'encant que pot tenir el que és tradicional. Un espectacle que, de petit, observava des de la distància per la impressió que em generava. Us vull parlar, però, d'una festa que vaig presenciar per primera vegada aquest estiu passat, a la que vam fer referència en un episodi anterior i de la que en guardo un molt bon record, l'Aquelarre de Cervera, a Lleida.

En el moment d'anar-hi, la veritat és que no tenia del tot clar què volia dir el que anàvem a veure, més enllà de la representació d'un enorme mascle cabró que s'escorreria sobre tots nosaltres. Sí que són estrany, inclús una mica desagradable. És per això que he buscat informació a la pàgina web oficial de l'Aquelarre, que ho cito tot seguit. L'Aquelarre de Cervera va néixer l'any 1978 amb l'objectiu de recuperar i redescobrir el misteriós carreró de les Bruixes, que era una nova festa desvinculada de les tradicions religioses que reivindiqués la festa per la festa i recollir diners per les activitats de l'Assemblea de Joves, entitat impulsora i creadora de la festa. El resultat va ser la realització de la festa del Carreró de les Bruixes, l'últim dissabte d'agost, que va consistir en una cercavila a la tarda, música en viu, espectacles de titelles amb una gran dosi de crítica social, decorats amb bruixes i entrepans, amb xocolata desfeta. I el nom d'Aquelarre de Cervera va sorgir d'una associació d'idees, ja que Aquelarre significa reunió de bruixes. La festa es va repetir any rere any amb un èxit creixent fins que l'any 1983 el grup d'animació La Matraca assumeix l'organització i amplia l'àmbit de la festa, ocupant l'espai de la plaça Major. L'any 1984 apareix per primera vegada la figura del mascle cabró. S'amplia l'espai de la festa a diversos carrers i places del nucli antic de la ciutat i es defineix un esquema inicial, una cercavila formada per bruixes, diables, dracs, cuques i monstres que comença a la Universitat de Cervera i arriba a la plaça Major, on es realitzen les invocacions necessàries per fer aparèixer el mascle cabró que presideix l'Aquelarre de Cervera i dona permís perquè es desenvolupin totes les activitats programades com els balls, el tarot o els correfocs. Tancocita. Fa uns mesos, doncs, vam poder viure com aquesta màgia es repetia per 42a vegada, en la seva màxima esplendor i arribant al rècord històric d'assistència amb unes 35.000 persones. El nostre company Amat estava amb mi. Arribant a l'últim moment, vora les 11 de la nit, després de passar una setmana al País Basc i dutxar-nos en una gasolinera, vam poder ser testimonis al protocol de l'encesa de la Universitat de Cervera, el ball de la polla, la invocació del boc, l'escorreguda del mascle cabró, en la que aquest any es va incorporar una versió femenina, i el foqueral. Com he comentat, en el moment no tenia consciència de l'existència de cadascuna d'aquestes parts, ni del significat que s'amagava en elles. La meva vivència va consistir més aviat a deixar-me impressionar per un desplegament de mitjans com no els havia vist mai en cap esdeveniment popular, a la vegada que em tapava darrere la mar perquè no m'arribessin les espurnes. En qualsevol cas, vaig tenir la sensació que el que estava veient venia de lluny i que els símbols utilitzats eren realment poderosos. En ressalto el moment en què els diables van reaccionar, gratament sorpresos, als nostres aplaudiments, fet que em va portar pensant que potser caldria posar més en valor la tasca de les persones i teixits associatius que sostenen aquest tipus de festivitats. Especialment gratificant va ser també el moment de l'escorreguda, on era inevitable que l'espuma t'acabés esquitxant, independentment d'en quin racó de la plaça fossis. Va ser particularment divertit veure algunes persones sortint a correcuita, bufeses, perquè no sabien de què anava això, i els havia arribat l'esquitxada. En definitiva, el que he volgut explicar ha estat un dels espectacles que més m'ha impressionat en els últims anys, i el que desitjo que la massificació no li faci perdre la irreverència, la crítica i l'espectacularitat que el caracteritza. Li passo el relleu a la companya Olga, de la Catalunya Nord, perquè ens expliqui alguna experiència relacionada amb el foc. Una abraçada a tots i a totes, hola!

Estimats i estimades oients, companys i companyes, qualsevol que s'hagi pres l'estoneta d'escoltar-nos. Després dels capítols anteriors i de les seves diverses visions, ara toca parlar del foc, com molt bé han dit en Miquel i Lula. A Catalunya Nord tenim la Festa del Foc per excel·lència, el Bressol de Catalunya, la Festa de Sant Joan amb la Flama del Canigó. Però sé que en Remi us l'explicarà molt millor que jo i amb força més detalls màgics. També hem adoptat gratament els correfocs de Catalunya Sud i els focs artificials convertits en piromusicals que tant ens agraden. Però n'hi ha una, molt poc coneguda, on el foc és només l'excusa. Bé, com sempre, no? Per fer una festa no cal res més. He pensat que us semblaria interessant conèixer la festa del Tiu-Tiu. Tiu-Tiu, el ball del Tiu-Tiu, digueu-ne com vulgueu, que encara hi ha més variants. Però, si us plau, tingueu clar que no té absolutament res a veure amb el soc que caga regals.

Ens situem a l'hivern. Fred, neu, vent, sí. Però també festa i xerinola. Ja sabeu que som molt del seny i la rauxa i que normalment ens quedem al mig, entre el seny i la rauxa, sense res. Perdó, que me'n vaig del tema. Per Carnestoltes, 15 voltes, el tiu-tiu tanca la festa. És la culminació de les festivitats carnavalesques. Se celebra la nit abans del dimecres de cendra. És un ball, un joc, un poc de totes dues. Cada participant, amb la cara enfarinada i vestit amb una camisa i un gorro o còfia de nit, té una espelma encesa amb un únic objectiu: cremar el paper de diari que el primer ballarí porta penjant del cul i que també porta una escombra. Una mica com el joc de treure les cintes, però cremant un paper de diari, molt possiblement de l'Independent, el diari habitual amb notícies de la zona. En aquestes dates tan assenyalades de rauxa i en fila, la gent va cantant «Jo te l'encendré, el tiu-tiu», pels carrers i fins a la sala de festes, on tothom, a les fosques, vol aconseguir encendre aquell paperot. Sí, m'he saltat la part més social i festiva, potser. Abans de començar la rua i l'esdeveniment mateix, els participants es reuneixen i mengen junts i beuen un poc de poció màgica que els ajudarà a aguantar el fred de mitjanit del mes de febrer. Una tradició, una festa, un esdeveniment, digueu-li com vulgueu, que crea germanor entre els participants i fa d'aquella nit un moment únic, màgic, esbojarrat, divertit i que tothom espera amb candeletes per l'any següent. Foc, màgia, música, gent, vilatge, festa, carnestoltes, particular... Us l'he volgut explicar, parlar-ne una mica, perquè és força desconegut. Per una banda ja va bé, potser. I perquè cal divertir-se i veure que la gent, des de fa molt de temps, cerca les maneres de fer-ho possible, ni que sigui un cop l'any.

Estimats oients i companys del Ressona, en preparar aquesta carta m'he donat que llevat de Sant Antoni i Sant Joan no coneixia gaires festes populars lligades al foc. Per això m'ha agradat molt escoltar-te, Olga, parlant del tiu-tiu a la Catalunya Nord, i a tu també, Ula. Espero poder passar algun dia per l'aquelarre de Cervera amb la vostra companyia. Tornant a la meva carta, vaig arribar a la conclusió que per conèixer alguna altra festivitat lligada al foc, primer m'havia de demanar per què el foc és tan important i quin és el paper que té en les festes populars. I si pensava en les festes on el foc tingués un paper indiscutible,

0: com a festa de Sant Joan.
1: Naina també m'ha explicat que la importància del foc en les festes populars és relativa, perquè el foc era necessari en una societat mancada d'electricitat. Tot i això, l'element purificador del foc com a símbol és indiscutible. I en tenim més d'un exemple en les festes dels nostres pobles. A Menorca hi ha els bujots, una tradició carnavalesca molt arrelada a l'illa, especialment a Ciutadella. Els bujots són ninots de paia vestits en roba vella i que el dia del Dijous d'Arder es cremen o es maten. L'antropòleg Jaume Mascaró m'ha explicat quina és la simbologia.
2: Representa sempre o té un simbolisme, en aquest cas referit a Pasqua, un simbolisme lligat a la tradició cristiana de la resurrecció. Curiosament i paradoxalment, la resurrecció significa simbòlicament l'aparició de l'home nou i l'abolició, la mort, la desaparició de l'home vell.
1: Aquesta resurrecció de l'home nou se fa de manera brutal i amb violència. De fet, per aquest motiu, cada any la tradició no està exempta de polèmica.
2: Els qui fan la feina de matar el bujot, i és d'així, matar el bujot, no cremar el bujot, el mataven disparant amb escopetes de perdigons fins que la pa, que l'explosió de l'escopeta, la pa se cremava a base de disparar i s'acabava cremat.
1: Els bujots representen autoritats públiques, polítics o qualsevol element criticable de la societat. La tradició em recorda els fogarons de Sant Antoni de Manacor, que també són construccions que s'aprofiten per fer crítica social abans de ser cremats. També tenim les falles de València, la cremada de Judes a Hispanoamèrica i Espanya o els diversos ninots de carnestoltes arreu de la Mediterrània.
2: El bujot i les formes de bujots sempre tenen la mateixa significació. Allò que serveix perquè el poble se n'enrigui de qualcú, criticar-ho per depurar-ho. Aquest és el sentit sempre de la crítica i la sàtira, intentar que les coses que no agraden o que són incorrectes siguin exposades públicament, encara que sigui en forma tan cruel com un ninot que és matat.
1: I dels bujots m'agradaria fer un apunt d'una altra festa lligada al foc que he descobert tot escrivint-vos la carta. La Candelera, una festa que, com a mínim, a Mallorca s'ha perdut o està en desús.
0: És la festa de la Candelera, celebrada dia 2 de febrer. En aquesta festa era propi que cada persona o institució portés una candela i l'encenés en el lloc de la seva devoció per celebrar-hi una sèrie de resos per la Mare de Déu.
1: Sant Antoni, Sant Joan, els correfots, els bujots, la Candelera. Naina Escobar ens ha volgut fer una reflexió sobre el per què hi ha algunes festes que perduren i per què en sorgeixen de noves i per què algunes s'han perdut.
0: La festa de la Candelera se va celebrar durant molts anys a Mallorca, aproximadament uns 500 anys, però va caure en desús segurament perquè el seu únic component era el religiós. En comparació, els correfocs, així com les coneixem avui en dia, són un producte absolutament contemporani i se duen celebrant durant molt manco temps, però ja se consideren una tradició, mentre que la Candelera ha caigut en l'oblit. Aquest fet mos convida a reflexionar sobre quins són els requisits perquè una festa se consideri una tradició. Molt sovint això va lligat en els gustos i a les modes de cada època, però necessàriament hi ha d'haver una continuïtat en la pràctica social perquè progressivament se vagi considerant com a part de la identitat d'un poble.
1: I fins aquí aquest intercanvi epistolar al voltant del foc. Vull enviar un agraïment a en Jaume Mascaró i a Naina Escobar pels seus savis apunts. Espero amb entusiasme escoltar-te, Amat, a veure què ens expliques. Una abraçada, Francesca.

0: històrica i antropològica, el símbol, significat i ritual que per nosaltres és el foc. I això m'ha fet preguntar-me, i què significa per mi el foc? Quina relació tinc amb el foc? Quina història podria explicar jo sobre el foc? Probablement moltes. Així que prenc eines de la història, l'antropologia, per parlar-vos avui d'una petita història de vida que crec que inicia la meva relació tan preciosa amb el foc i el seu significat. Quan era ben petit, el foc tenia un moment molt exclusiu de mostrar-se amb el seu gran poder, fer caliu. Quan vull dir fer caliu, vull fer referència a...
1: El que resta d'un foc quan, apagada la flama, és una barreja de brases incandescents i de cendra.
0: No. Jo vull dir el significat social de poder generar comunitàriament un ambient agradable, acollidor i de refugi. Tornem a posar música una miqueta més intensa. Quan ja començava a fer fred, agafàvem els cotxes. I amb tota la família viatjàvem per reconnectar amb una part de les nostres arrels d'oliveres i ametllers. Anàvem a collir olives a Fórnols, un poblet del Matarranya. Recordo abrigar-nos fort, agafar pals, estendre les borrasses i picar l'arbre fins que queien totes les olives i així anar passant el dia, un arbre rere un altre. Probablement jo de petitet devia estar més distret que res, però aquesta narració és la que m'ha quedat i les imatges que encara són al meu cap de fer aquesta feina tan preciosa amb la meva família. I clar, al cap d'una estona, quan ja es ponia el sol, tornàvem cap a casa morts de fred i quan obríem la porta trotinada de casa, la llar de foc ja estava encesa. La iaia havia estat custodiant la flama o algú s'havia escapat abans a fer màgia per encendre aquell foc. Jo no sabia encendre'l, però sí que m'encantava el seu poder màgic. I llançàvem de tot amb els cosins i ens quedàvem embadalits veient com cremava. Secàvem la roba molla vigilant que no es cremés. Calentàvem els peus que els teníem gelats. Vèiem com la tieta i la mama feien el lleol allà al nostre costat. Quan l'avi s'apropava i bufava les brases, flipàvem quan el papa i el tiet posaven nous troncs o els giràvem i tot es removien. I sobretot m'encantava baixar-me els pantalons i escalfar-me el cul perquè hi feia molt, molt, molt fred. En aquells moments no necessitava res més que el foc. Ni pantalles, ni altres merdes. El foc generava casa, família, arrel i caliu. Van anar passant els anys i vaig aprendre a fer foc. Vaig aprendre el poder de generar caliu. I és algo que m'ha ensenyat tota la meva família.
2: Ai, que bonic, oi?
3: Molt bonic, molt bonic.
4: Fantàstic. Una cosa, bueno, maco, perquè sí.
0: Vale. Acabo de trencar el clímax d'aquesta carta. Però dir-vos que actualment, i això sense fer bromes, tot i la merda del canvi climàtic i els calorosos hiverns, m'encanta poder fer foc amb la gent que estimo, ja sigui a Fórnols amb la meva família, a la muntanya, refugiats de l'aventura del dia, o una calçotada, ebris d'amor, per Cap d'Any, quan la rauxa s'apaga, o a la foguera de Sant Joan, o a la Fira de Nadal de Cardedeu, també allà a la foguera, o fins i tot veure el foc d'Urquinaona. El foc a la meva vida fa caliu, i probablement no sigui l'únic. I segurament per això tenim una paraula específica amb un significat social tan increïble i tan preciós. I a veure què ens expliquen, Remi, i moltes ganes d'escoltar-te. Una fortíssima abraçada i foc per tot arreu.

Estimades i estimats oients, amigues, amics, companyes, companys, vos adreci aquestes paraules per vos dire que són ben rebut totes les cartes que me seu enviades. Les assunt llegides amb un munt d'atenció i mit aquí lo que jo vos volri contar sus del foc. Un element que ja us heu comprès, compartim donques els territoris de parla catalana, Catalunya Sud i els Balears, també hi podríem afegir València o el País Valencià, amb les Falles, Andorra, i nosaltres, Catalunya Nord, Catalunya del Nord. L'Olga feia referència al Tio-Tio, veieu el més coneixit perquè s'ha conservat més que altres rodals del país, és a Vinçà, el Tio-Tio de Vinçà, per Carnaval, tot una festa, tot un ambient, tot una tradició. Meu és que tenim més festes i celebracions que això, relacionades, i jo, amb el foc. I en aquí me busca el parlar de ben segurt de Sant Joan, de la trobada i de la flama del Canigó, una flama que simbolitza la germanor entre parlants d'una mateixa llengua, la llengua mil·lenari, la nostra llengua, el català, i que també vol posar l'accent i reivindicar la vitalitat de la cultura catalana.

Allà bontes, abans de baixar del Canigó, amb la flama per poder fer el foc, la foguera de Sant Joan, la nit del 23 de juny, cal preparar el terreny, i això vol dir que cal pujar fins allí dalt fagots de xirmens. Veieu, vos dirà qualcom, o veieu per res, me d'aquella plec en diem la trobada del Canigó, i sempre ten lloc el cap de setmana antes, amb antes, de Sant Joan. Els participants saien de diversos punts, Fillols, Vallmanya, entre altres, amb mules i burros carregats per s'apropar del cim de la muntanya sagrada. Tothom s'arresta a dormir als cortalets, al refugi dels cortalets, la veu d'en Ramon Gual Petit i la música de la seua guitarra acompanyen aquell moment de joia i alegria compartides. A l'endemà de matí se tornen a posar en marxa i pugen fins al pic de Balatx, és a dir, al Canigó, per hi deixar els fagots de xirmens que serviran per allumar, encendre, el foc, o millor dit, regenerar la flama del Canigó la setmana següent. Aquesta regeneració se fa doncs cada 22 de juny, quan s'allume a dalt del Canigó una nova foguera amb la flama conservada d'ençà dels anys 60 al Museu de la Casa Pairal, al Castillet de Perpinyà. Una flama que emprès s'escampa per tots els vilatges i recurs de Catalunya Nord, metabé del Sud i hasta dels Països Catalans. Una flama que nos uneix, que nos repropa, que nos agirmana i que per damunt de tot nos recorda en a tots que la llengua neix en aquí, que el país sencer, neix en aquí. Vos remerceixi i vos inviti a viure per vosaltres mateixos aquesta aventura, aquesta festa i aquell moment de plegament a l'entorn de la nostra identitat, de lo que sem. Que vagi bé i fins a la propera. A reveure. Adiu.

0: Pere, quines han estat les majors complicacions que heu tingut a l'hora de rodar?
1: Les he de pensar. Mem, hi ha una complicació que és més com a econòmica, saps? Trobar la finançació per fer la pel·lícula, que vam estar 2 anys per trobar-la, i no és una pel·lícula que se fes amb tot el finançament que s'havia previst, exacte. Després, també trobar un poc què podíem esperar dels personatges, però sobretot en Andrés. No? En Andrés també era un repte, és un senyor que ja està una part de la seva vida, bueno, està retirat com a artista. En Andrés Ferrer és el mític mestre de cerimònies de Café Teatro Salón, que en els 83 va... No sé si ara és el 80, crec que és el 80, va heredar el lloguer del bar de son pare tenia el Café Salón llogat, i allà va convertir en un bar de transformisme, un cafè-teatre. La particularitat que tenia aquest bar és que hi havia un teatre enterrat o amagat datat al 1875. Llavors estem parlant d'un teatre del segle XIX. Llavors un edifici catalogat. Llavors sí, jo crec que també un dels reptes va ser treballar amb l'Andrés Ferrer, veure fins a quina part se podia implicar, quina no. Vull dir, també és una persona bastant imprevisible, és part de la seva gràcia. I trobar el to, no? Com volíem explicar la història i amb quins elements podíem jugar, no? Perquè tu pots jugar tant amb com graves, en quina càmera decideixes per gravar, en quina textura, a què li dones veu, que hi entra de drama, que hi entra d'humor, vull dir, no, com a moltes decisions. També esto va ser una búsqueda interessant.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

pit s'enterra, que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre l'esperança.

desperta, sones timbre, no te'n fies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombos.

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
2: Si fer calç era feina d'homus, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homus, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
3: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
4: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
3: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: El arte no es capaz de producir el cambio social. La gente hace el cambio y se hace en las calles. Estimadíssimes oyentes i oients de Radio Far, jo sóc en Cristòfol Pons i aquest és el programa Càpsules d'Art. Un programa dedicat a l'art on feim entrevistes a artistes de Silla. Conversar amb els artistes sobre els seus treballs, però a banda de ratllar sobre la seva pròpia praxis, també volen saber què en pensen elles o ells sobre temes vinculats a la cultura en general o a l'àmbit cultural de Silla. Un programa, per tant, que pretén anar de lo local a lo global. Un programa de caràcter polític que pretén ser radical. La frase amb la que hem obert el programa d'avui és de l'artista visual i escriptora Marta Rosler. És una frase polèmica, ho sé. Si una cosa volem fer en aquest programa és generar debat. De fet, ja van ratllar un poc d'en Rosler a l'anterior temporada, ja que en el darrer programa van tractar sobre els processos de gentrificació que succeeixen a la nostra illa. En Rosler elabora una sèrie d'incisius anàlisis sobre els mites i les realitats, en plural, de la nostra cultura occidental i patriarcal. Expressada des d'una vessant feminista, amb ironia, l'obra d'Anna Rosler investiga les realitats socioeconòmiques i ideologies polítiques que dominen la nostra vida quotidiana. En el seu treball, planteja profundament quin és el rol de l'art i de l'artista dins tots aquests moviments. Aquesta frase la va dir en una entrevista que li van fer per la mostra Puede que esta vez sea diferente en el Museu de la Migració Argentina el 2019, i de fet estava ratllant sobre el que ella anomena clictivisme, un terme que ratlla sobre aquest suposat activisme online tan freqüent a les nostres xarxes socials, on compartim informació que finalment no té una repercussió activa. A banda de això, Anna Rosler també és crítica amb aquestes persones que consideren que els joves només es relacionen a través de les xarxes. Creu que els subestimam i els culpam només a elles i ells d'una cosa que en formam part totes les persones de qualsevol edat. Així tot, ella obre un meló en relació a la funcionalitat de l'art enfront de les problemàtiques globals tan imponents que tenim a l'actualitat. La qüestió de si l'art és útil o no per construir un món millor, ja que, segons ella, aquest ha estat absorbit per les èlits i, d'alguna manera, desactivat. Per ella, i cit textualment, el poder de l'arte radica en condensar, sacar conclusiones i en tenir una crítica social. Intentarem ratllar-ho a l'entrevista d'avui, tot això. Però, bueno, anem a presentar en el nostre convidat. Ell és en Ken Giró. En Ken Giró és natural de Ló. Actualment viu i fa feina a Barcelona. Es forma a l'Escola d'Art de Menorca, on s'especialitza dins l'àrea d'assistència al producte gràfic imprès. És graduat en il·lustració a l'Escola Massana de Barcelona. En aquell moment, la seva pràctica artística s'enfocava més en el disseny gràfic digital, la maquetació i la carteleria. A l'actualitat, però, en Ken Giró ha tornat a recuperar la seva vessant més artística, projectant una pràctica més multidisciplinària en la qual engloba diferents vessants a nivell expositiu i expressiu, intentant sortir des marges més academicistes de l'art. Ha fet feina com a professor i com a dissenyador gràfic freelance. Actualment viu a Barcelona, on s'ha volcat de ple dins el món de la pintura. Aquest estiu va fer la seva primera individual titulada 1998 i es va poder veure en el convent de San Diego. Fetes les presentacions, començam. Hola, Ken Giró. Com estàs?
2: Bé, bé, molt bé, molt content d'estar aquí.
1: Fantàstic. Com us pots explicar un poc de què anava l'exposició 1998 que vas presentar en el convent de San Diego?
2: Sí, clar. O sigui, 1998 era un projecte que sorgia de... d'un treball que vam fer a classe, d'il·lustració, que era sobre crear microrelats. És a dir, a partir d'una acció es desenvolupava una sèrie d'accions, com per exemple ara jo moc un got d'aigua, i a partir d'allà creaves una història que podia ser tan verídica com fictícia, i la desenvolupaves. I això em va remoure jo. Em va fer pensar de, fuà, d'aquí puc treure alguna cosa per començar a crear un fil narratiu que aporti a alguna més gran. I d'aquí surt.
1: Vale, és un treball que comença si s'escola Massana d'il·lustració?
2: Com a concepte. Com a concepte, sí. Sí que després jo me'l vaig portar al meu terreny i amb sa pintura i tot això van començar a fer coses distintes, no? Però sí.
1: Perquè allà era il·lustració, es va?
2: Sí.
1: I tu l'has aplicat a sa pintura.
2: Exacte. A fer una obra que sigui un poc més qüestionable. Que no vulgui comunicar tant, sinó que deixi un poc a sa interpretació dels ulls que ho mirin.
1: I per què 1998?
2: Perquè dins tot això que t'he contat hi havia com una subtrama, perquè la meva idea era crear distintes capes de profunditat, fer alguna cosa que a la vegada la gent que una va veure fos còmplice de la meva intenció, no? Perquè al final jo vaig fer l'exposició, vaig posar peces i la gent va crear el puzzle entorn a estipular de què podia significar això, amb què se podria lligar i amb les petites introduccions que jo vaig posar allà dins. Però sí que és cert que jo m'ho vaig portar en el meu terreny i aquesta era la pista que donava el títol, perquè 1998 és quan jo nesc, és en què vaig néixer, i clar, jo el que conta allà són coses de la meva vida, o coses que m'haguessin agradat, que haguessin passat dins la meva vida, i coses que bé, han passat i he tingut que lidiar amb elles.
1: Ah, d'acord, o sigui que és una espècie d'autobiografia, però ficcionada alhora.
2: Sí, exacte. O sigui, vaig voler crear com un petit univers així on la gent que vingués no sapigués tot això i jo pogués sentir tot el que la gent li removia i a la mateixa vegada tot això pogués ser com ho podria dir? Que todo esto se hiciera cómplice del primer concepto, ¿no? Que era crear un microrrelato. Al final la gente lo que hizo allí era crear sus propias historias en torno a piezas que yo había puesto. O sea, la gente acabó haciendo el mismo trabajo que yo hice para crear la exposición.
1: Uh-huh. Dius que hi ha un vincle narratiu dins l'exposició o que hi ha microrrelats, no? Quins són? O mos en pots explicar un?
2: Sí, sí, sí. O sigui, de fet, engloba amb lo de Mai més passaré fam i sa obra de Beer Day Boy, que és la desglobo que venia acompanyada amb Beer Day Boy 2, que seria pues, s'escric que hi havia davall, no? I aquestes dues, per exemple, es relacionaven entre elles per el fet de que una era a nivell molt més sensorial, que podia ser el desglobo, que a part arrencava amb un text que començava amb «Yo no tengo sueños, tengo planes», «No tengo enemigos, tengo fans», i acabava amb «Antes nadie venía a mi cumple y ahora todos quieren venir a mi cumple, lo que hace que mi mundo se derrumbe». I amb sa promesa de «Mai més passaré fam».
1: Deies que sa expo no només volies penjar quadros a sa paret, sinó que també volies recrear un recorregut. Quin era?
2: En realitat, més que un recorregut, volia crear una experiència. Volia que l'espai dialogués amb s'obra. O sigui, jo no mai m'ha agradat això de crear alguna cosa i que sa gent estigui ja mirant i observant i glorificant sa meva posició, sa meva obra. O sigui, jo vull que sa gent vagi i disfruti. Que digui, fuà, som en aquest puesto i m'he ficat dins aquest món, dins aquest projecte i el puc sentir. Perquè si no, no acabava de funcionar tot el que t'he explicat abans de que la gent pogués crear microrrelats entorn a l'obra. Perquè, poso un exemple, a l'obra de Mai més passaré fam, hi havia la poma en gran i després hi havia totes les pomes, que vaig comprar 8 quilos de pomes per col·locar-les per allà, no? Això va remoure molt a la gent. La va fer pensar, la va fer estipular, la va fer crear històries que s'allunyava molt, potser, del significat que jo li vaig posar a priori, però que sí que era molt interessant.
1: M'ho pots ratllar un pot de sa peça Nota Supermarket Bag?
2: Sí, sí, sí, clar. Va ser una d'aquestes peces que potser sí que entraven dins la crítica social pel fet de que la història, el que em va portar jo a fer aquesta obra va ser que vaig anar a fer la compra al súper Bé, i em vaig sentir com que m'atracaven. O sigui, va ser una cosa horrible. I ho vaig arribar a casa meva cabrejat i vaig dir, bé, això ho he de representar, ho escopiré damunt un cartró. A part, volia fer referència a l'obra de Magritte, la de Se ne passe une pipe, esto no es una pipa, i vaig dir, venga, va, pues serà l'obra més cara que tindré dins tot el projecte i estarà feta amb el més barat que trobi per casa.
1: Estem a des peces ecologista o...?
2: Sí, entrava... És que sí, o sigui, al final també tot el que hi havia era reciclat. O sigui, els marcos que hi havia van ser marcos que vaig anar... que trobava per la brossa i tal, i el agafava, el pintava amb un spray de color blanc i dic, venga, ja tinc gens per avui. I vaig intentar que tot fos i fomentar un poc més, reutilitzar tots els materials que tenia.
1: Perquè la peça no té supermarket bag, jo m'ha venut al cap aquesta idea de com us culpabilitzen a nosaltres, en els consumidors, com a sempre culpables de les problemàtiques ecologistes. No? Sempre el darrer escaló d'aquesta escala jerarquitzada, el consumidor acaba sent el culpable. Anem un poc per aquí, l'assumpte?
2: Sí i no. Sí que es ve que a primer plantejament no ho vaig pensar així perquè va ser algo super espontani, de dir, vinga, estic cabrejat, ho faré així, tal i qual, però hi podria anar perquè és un pensament amb el que estic totalment d'acord. O sigui, culpen a tu per tirar plàstic i tal, però són ells els que et donen el plàstic. O sigui, al final no.
1: Bueno, abans m'ho ratllaves de la peça Mai més passaré fam, que m'ho la pots explicar un poc, a banda de... Bueno, ja m'ho has explicat un poc, però si m'ho la pots desenvolupar.
2: Sí. Mai més passaré fam és com podria ser el nucli d'aquest projecte. O sigui, tot surt arrel d'allò. I va ser una peça... Jo portava 4 o 5 anys sense exagerar-te que no tocava un pinzell. O sigui, vaig deixar de pintar, ho vaig deixar super de banda, feia encàrrecs de disseny, feia 4 cosetes, però no pintava. I va ser que em van regalar una capseta d'olis i vaig dir, fuà, vinga, va, tornaré. I no sé com és. Jo sempre que agafo una tècnica nova, arranco un estil nou o tal, em surt pintar una poma. O sigui, no sé com és. I vaig començar a dir, bé, va, pues farem una poma, van que surt. I vaig sentir una màgia, o sigui, de tornar a reconnectar amb algo que feia anys que havia deixat, que no sabia molt bé per què havia aturat. I va ser com, fuà. I va començar a ser com una prova, però vaig dir, fuà. O sigui, ho he disfrutat, ho estic visquent, i en aquell moment em vaig prometre jo mateix que ja està, o sigui, que em anava a dedicar a això, que això havia estat el meu sempre i que mai més passaria fam. Amb el sentit de, ara ho he fet, ara funcionarà i ja no aturaré.
1: És una autoreafirmació com a artista?
2: I una promesa.
1: Ah. I, bueno, té alguna relació amb la frase de adiós pongo por testigo, que nunca más... No sé si tens aquestes referències cinematogràfiques també.
2: Sí, de lo que el viento se llevó, no?
1: Exacte.
2: No, però tothom m'ho deia, l'exposició. Tothom va començar a crear i a pensar. De fet, vaig treure, també com a curiositat, que va haver gent que es va donar compte, i va ser un detall com sutil, que vaig fer, a nivell de print i de merch, un pòster amb moltes pomes per representar, o sigui, crear una versió alternativa del Mai més passaré fam. I era curiós perquè vaig posar una poma per cada dia del mes. O sigui, hi havia 30 pomes exactament i, no sé, era un dato que volia portar.
1: No l'havia vist en aquesta peça, mira, molt bé. Bueno, a banda d'aquestes dues que han xerrat, mos en vols explicar alguna altra que creguis que és especial o que la vulguis destacar?
2: Sí, com a nivell històric de lo que ha estat l'exposició, trobo que és important ser de Copshot the Kid. Que al final és com es manifesta que acaba potser de tancar tot, no? De que jo quan era més petit me'n record que m'ho perseguien per pintar grafitis i per fer el gamberro, i ara tenien un grafiti meu penjat, no? I era un poc aquesta brometa.
1: Molt bé, molt interessant. Bueno, banda de la pintura, grafiti, tu vas cursar estudis més enfocats a la gràfica o a la il·lustració. I com us has dit, la teua feina actual té a veure amb el disseny. Com enriqueix això, la teua feina, aquesta mescla de coses? Té a veure?
2: Sí, moltíssim. De fet, me vaig donar compte ara creant aquest projecte de lo molt que totes les eines que havia estat emprant tant il·lustració com a disseny me servien. I ja només per nivell tipogràfic de poder modificar una tipografia o col·locar-la dins una pintura, no? Sinó ja a nivell de composició, color, de deixar els marges, saber col·locar bé els aires que al final que res quedi com desquadrat i tot això, crec que va enriquir moltíssim el meu treball i sobretot a modo praxis de quan vaig a fer feina, tot el pre que faig jo abans de crear l'obra es veu molt en volta amb la mateixa forma de treballar que té el disseny.
1: Vale, vale. O sigui que utilitzes també les mateixes eines gràfiques com Photoshop, etc.
2: Sí, sí, sí. De fet, penso que tot això enriqueix sobre sempre i quan s'utilitzi pensant. O sigui, és a dir, jo quan agafes Photoshop ja sé el que he de fer. O sigui, el problema que troc que té per a totes aquestes eines és agafar-les sense saber què faràs, perquè te pots perdre. Hi ha mil coses. Però jo, per exemple, dic, fa, pues, ara vull provar com quedaria això d'aquesta forma. Pues, pam, agafes Photoshop o Arrange o a nivell de print, per crear versions alternatives també ho prou molt.
1: I, bueno, ja us has explicat és com, però d'on treus els referents a representar? Per teixir de fotos, de xarxes socials? Quin tipus de procés o processos segueixes per acabar escollint una imatge concreta?
2: Pues mira, normalment m'ha de passar alguna cosa. O sigui, hi ha d'haver un element exterior que me remogui alguna cosa jo per dins. I arrel d'això jo començo a pensar. O sento una frase o sento algú que ho puc relacionar. I comença a dir, vale, quin element puc jo ara ficar que acabi de representar tot això que tinc? El trobo, faig una recerca, provo, que així aquí és quan tens tota la part de disseny, de crear una documentació, de crear proves de Photoshop, proves d'impressió, de dir, vale, això es veu així, tal, tal, tal. I una vegada el tenc escollit, dic, vale, què més li puc añadir perquè acabi com de tancar tot el significat o el concepte que jo estic aplicant a aquesta obra? El trobo i després arranco a pintar. És que jo em porta molta més feina tot el pre que no pintar com a tal. Pintar com a tal, ja quan em poso, ho tinc tan clar que sé el que he de fer.
1: I aprofites aquesta xarxa que és internet? O vull dir, treus alguna referència d'allà, de xarxes socials, etc?
2: Sí, sí. Quan no la puc... Sí que normalment intento tirar molt d'arxiu. O sigui, amb sobre aquesta de mai més passaré fam, vaig fer sa foto i a sa poma. Però sí que a elements que potser són més surrealistes o que no trobes així, el que faig és agaf Pinterest, Instagram, bé, sa qui sigui, i faig un estudi previ de la forma. O sigui, tinc una obra que es diu L'Escarabat, o la de Cuerpo Celeste, que era una pedra, vaig dibuixar, si no t'exagero, 50 pedres. D'internet, de mirar formes, de com reflectia la llum, com després aquest color es ve intervingut per la llum. I quan més o menys tenc com es crea aquest element, és quan jo em poso a crear el meu. Així que sí, en part sí que parteixo de fotos, però no acabo copiant la foto. Estudio la foto i després creo jo el meu.
1: O sigui, fas com a s'estudi representatiu, inclús en 3D, no? De diversos...
2: Sí.
1: Però a través d'un arxiu d'imatges sobre el mateix motiu, eh?
2: Exacte.
1: Interessant. Bé, perseguim el tema. Tens cap opinió concreta sobre les xarxes socials o les IAs? Te faig aquesta pregunta perquè, a banda del motiu generacional, tu ja has crescut amb aquestes eines, tens un quadre que sembla un videojoc que reprodueixen la vida externa però dins el joc. El quadre es diu Tan It Man Is Going Home Again.
2: Aquest, mira, primer t'aixer del quadre i després ja passam a tota la opinió que troc que dura molt, molt més. Però aquest quadre ho trec perquè, sí o sigui, al final el que volia fer jo era una referència al pop art. Però vaig trobar que ja Marilyn Monroe, tot això ja quedava caducat amb l'època que jo estava. I vaig voler cercar algú que fos molt més icònic. I vaig agafar, sí que és un personatge d'un videojoc del GTA, del San Andreas, i el trob super... Uau! O sigui, és icono, tal qual. perquè a part d'aquesta mateixa imatge que jo vaig representar, hi ha un meme que es va viralitzar un munt de "Oh shit, here we go again". I aquesta era la frase que acompanyava. Jo, clar, o sigui, amb el context de l'obra també era el personatge tornant cap a casa, tal, tal, i vaig voler fer esguinyo de "Here we go again" amb "Tanner Man is going home again".
1: Molt, molt bé. O sigui, és a dir, és pop art actual, eh? És
2: que... Sí, tal qual, i són els memes. O sigui...
1: Molt bé. Una revisió del pop molt, bueno, molt actual. I, bueno, tenen alguna... Té alguna veure, algú a veure ses IAs o NPCs aquests... No se sona.
2: No com a tal, però xerrant de, i repescant el tema de les xarxes socials que m'has demanàvem que m'assemblava, jo li tinc un amor-odio. O sigui, és a dir, és algo que jo necessit i que no m'agrada gens. Jo sóc zero influencer, no m'agrada gens tenir que estar agafant un mòbil per tenir que promocionar, i el que em arriba a molestar i em molesta, perquè som dies a cases que estic cabrejat amb aquest tema, és amb tenir que estar publicant. O sigui, no m'agrada estar darrere del mòbil perquè em surtin les coses, i ni mirant, i no sé què, i que si no tens aquests nombres, pues, sembla que no facin cas, però de... no sé. O sigui, em fa ràbia per això, però sí que jo, per exemple, com t'he dit, o sigui, totes les coses que m'han sorgit per Instagram. Per Instagram, perquè m'han enviat un correu, perquè m'han vist a no sé què joc publicat... I entenc que a dia d'avui és una eina que és necessària, però no m'agrada. O sigui, si pogués, m'atauria tot.
1: Tu dius que una de les teues principals fonts d'inspiració per la teua feina prové de la música. Aquest estiu, en el diari Menorca, vas explicar que volies fer un projecte basat en la música flamenca i les seues lletres. Com us pots explicar de què va?
2: Sí. Bueno, us ho puc explicar mitja, o sigui, és una cosa que tinc en procés, ja està començat. O sigui, tota la part de documentació d'alguna de les obres ja està feta i ja sé com serà, però penso que potser ara no és el moment de posar-m'hi. O sigui, vull que sigui... Em surt molt del cor aquesta, i sí que, mira, això ho diré, és una cosa que té molt a veure amb el meu tema familiar, amb el meu tema... de les meves arrels, i som jo contant una història que ha passat. Hi ha algú que està vigent i que em remou molt, i vull que sigui una obra prima. O sigui, no vull deixar res, que despenjar tots els fills, vull que estiguin ben connectats, i és una cosa que estic prenent amb molta cura, i ara mateix el que estic fent és crear un impàs, perquè sí que tindrà un aire molt distint al que està en 1998, i vull crear un punt intermig, tornar a reconnectar amb el dibuix, deixar la pintura aparcada, descansar-la, i estic fent una sèrie de dibuixets que estan entremig de lo que ha estat 1998, que ha estat el joc d'un nen explicant una història i jugant amb tot, i La Leyenda del Tiempo, que és el projecte de flamenco, fent referència a una cançó de Camarón, un àlbum, de fet. Estic creant aquest impàs. I serà un mix de dibuix que tindrà connotacions dels dos projectes.
1: Abandones un poc la pintura i dona en aquest segon projecte?
2: No crec que l'abandoni. De moment m'he promès que la deixaria descansar, però bueno.
1: Perquè m'ha semblat veure a Instagram, crec, que utilitzes aerògraf?
2: Sí. Ah. Sí, sí, de fet La Leyenda del Tiempo ocuparà. O sigui, l'aerògraf troc que serà, si no la part principal, una de les veus cantant dins tot això. Perquè he connectat moltíssim amb la tècnica, o sigui, ja vinguent del grafit i de tot això que hem parlat abans, és algo amb el que me sent super a gust.
1: Tu pintes, però el fet de tenir la música com a referent i pel fet de dir-nos que t'agrada l'art en un sentit més multidisciplinar, tens pensat obrir-te a nous llenguatges com el musical o te vols quedar...
2: No ho tinc pensat. Sí que es ve que jo, per exemple, toco la guitarra i el piano des de fa anys, però no ha estat algo en el que jo senti que em puc expressar. O sigui, és algo que em remou moltíssim. Potser, mira, m'arriba a remoure més que la pintura, a nivell de quan jo ho veig o ho escolto, però sí que és algo que amb el que jo no trobo les eines o la forma d'expressar-me. En canvi, en la pintura, sí. En la pintura em sento lliure, em sento que puc fer el que vulgui. En la música sí que m'ho prenc més com un hobby, com algo que m'agrada, que m'apassiona, però que no arribo a saber crear com a tal. Llavors, el que intento sempre és relacionar-la amb la meva pintura.
1: Molt bé. Bueno, m'ho has dit que vens del món del graffiti. Què feies? Què pintaves?
2: Es gamberro feia. sí, bàsicament sí. Va començar sent un joc de nens, perquè al final teníem 14, 15 anys. Vaig començar amb el Prank i el Hasimo, que teníem un grupet així, i al final es van unir més col·legues meus. I bé, va ser el primer cop on jo vaig tenir un col·lectiu d'artistes. O sigui, al final érem un grup que ens organitzàvem, que ens mostràvem el que estem fent a casa, que compartíem, que tal, i no ens donàvem ni compte. Potser ni sabíem que era un col·lectiu.
1: Uau, molt interessant. He intentat contactar amb en Prank i no he pogut, per entrevistar-lo.
2: Jo t'ho donaré el contacte.
1: Hi ha alguna cosa de graffiti en la teva feina actual?
2: Sí, un munt. Sí, de fet, sempre intento que estigui aquella huella, com el que hem parlat abans del The Cop Shot de Kid. O sigui, era una obra que potser a nivell estilístic no m'encaixava, però és que a nivell conceptual era la que potser tancava tot, de dir, i ara som aquí. O sigui, de passar a fer grafiti s'ha de tenir-los penjats.
1: I mos has dit una cosa molt interessant, que és aquesta part col·lectiva de formar part del graffiti, no? Normalment se sol criminalitzar, se sol crear una imatge molt concreta del graffiti, però per lo que veig va servir per enriquir tota una sèrie de persones.
2: Sí, un munt. I ells que vulguis o no van seguir. Jo sí que em vaig traslladar més al gens i a la pintura potser més acadèmica, però ells que van seguir estan a tope i seguint xerrant i jo els he pas la pintura i ells, de vegades, no sempre, sí que em passen les peces que van fent i tal i ja apoyo des de sempre. És a dir, a part de tot això, som amics.
1: I tu què penses? El graffiti ha de ser legal o il·legal?
2: Jo trobo que si es fa legal, per sa gràcia. Al final, o sigui, com a moviment de protesta, és a dir, sempre hi haurà un mur on puguis pintar i ningú et digui res, que són els murs legals. I trobo que el que crea la màgia del graffiti és que sigui antiautoritari. Però bueno.
1: Genial. M'us pots explicar, ja que tu vens de Can Món, quines són aquestes normes no escrites que existeixen dins el graffiti?
2: Diré que jo vaig abandonar aquest món més bé sovint i que potser no... Vaig viure graffiti més com algú creatiu, com algú d'uns nens que pintaven i que estan interessants i s'acaben món. I el que puc dir d'això i que troc que en certa forma sí que es pot aplicar a un nivell molt general és el respecte. És a dir, no tapar la gent i no tapar sobretot si el que has de fer no serà millor que el que ja hi ha pintat.
1: Uau, hi ha un exercici d'autocrítica, llavors, abans de començar a fer...
2: Sí.
1: Respecte a l'altre i...
2: I respecte cap a un mateix, a dir... no puc... Hi ha com una jerarquia, més o menys, i va amb el nom. O sigui, com més cops el temps escrit, com més grans són les teves peces, com que el respecte creix, en certa forma. No sé com dir-ho, no sé si estic trobant les paraules correctes, però va alguna cosa així.
1: És com un currículum...
2: Exacte.
1: Visible.
2: Tal qual.
1: I tu creus que el graffiti és realment l'única eina artística que molesta en es puta, per dir?
2: Sí, totalment. De fet, el graffiti podria ser santi de tot això. O sigui, és que és zero elitista. I al final, embruta els carrers, és art efímer, art que... a nivell de lo que valora tota aquesta classe social que pertany a l'elit, no entén, perquè són lletres i colors, i lletres que, de vegades, si no estàs ficant dins el món, no s'acaben d'entendre. O sigui, és tot santi, es criminalitza. I trobo que des d'aquest punt és on realment estàs fent un moviment polític. El que passa és que també després hi ha unes conseqüències que són totalment desmesurades. Perquè de debò els molesta.
1: Ho dic perquè fa uns anys un grup de grafiters, o bueno, així reiteradament, van anar entrant dins el metro de Barcelona, van obrir les portes a la força i es van grafitejar de tots els metros de Barcelona. I per les notícies de TV3 anava dient un grup de grafiteros ha entrado armado con sprays.
2: Que fort.
1: O sigui, armado només hi pots anar armat amb una arma, no amb una pintura.
2: Sí, sí, no, és fortíssim. O sigui, al final, i si estan posant això és per tractar de, com ho puc dir, de manipular a la gent, per dir-ho així, i fer veure que graffiti igual a peligro, graffiti igual a inseguridad, graffiti igual a criminales i banda organitzada. I sí, no troc que hi hagi res més en fora. O sigui, cap mena de sentit dir que armado con un spray.
1: Tu que has estat dins, pots dir-nos que has oposat en això, no? Vull dir, no...
2: I sí, clar, bé, amb el recorregut que jo he tingut, que sí que ha estat més bé curt, quan jo ho he viscut, no ha tingut res a veure amb res perillós i cap mena de bogeria d'aquestes, o sigui...
1: L'únic perillós és que t'agafis a policia.
2: Efectivament.
1: Ho creus que justament una de les coses que no agrada de graffiti a les èlits i per tant no obre les portes a museus, galeries, etc. és justament aquesta manca de contingut que hi ha?
2: Sí, sí, sí, totalment. O sigui, al final aquesta gent és s'encarregada d'estipular damunt una obra per fer que aquesta obra no guanyi en concepte, guanyi amb valor. O sigui, al final creen històries i no sé què i tal, tal i qual, i aquesta obra i la tinc jo o està aquí o no sé què tal, i sí, sí, sí, grafitis santi, o sigui, al final són lletres.
1: És a dir, l'art, per molt políticament incorrecte que sigui, una vegada ha estat absorbit per un museu o institució, etc., ja desactives, no? Desactives... En canvi, el graffiti ho ha fet al contrari, no? No omplint de contingut la seva...
2: Clar, o sigui, l'únic que he vist així que sí que el grafitero ha cantat a museus i és mainstream és Banksy. Però que al final Banksy, segons jo ho veig, és rei del capitalisme. O sigui, ha fet el que es diria com se ha vendido, no? O sigui... I té obres que no encaixen amb el seu discurs i que no sé què, que tampoc és qüestió d'assenyalar, però sí que es ve que Banksy és un artista elitista a dia d'avui.
1: També passa que hi ha una certa, no sé si diferència o rivalitat, entre graffiti i street art. No?
2: Sí.
1: Crec que...
2: Sí, sí, sí que la hi ha. I a part, no cap d'entendre molt bé per què, però sí, sí, sí que l'he vist, no?

0: qualitat.
1: Poden entendre street art, en canvi graffiti no.
0: Exacte.
1: A banda de graffiti, tens altres referents artístics? M'ho pots dir quins són?
0: Sí, clar. O sigui, jo parteixo sempre dels dos mateixos, que per mi són... em roben l'ànima. Com a nivell clàssic, és Magritte i Basquiat. Trobo que si ells dos faguessin un mix, podria sorgir la meva pintura. A nivell de que em fixo en tot el que fan. I sí que és cert que ara, per aquest projecte d'impàs que t'he parlat abans, m'estic fixant molt en Monet.
1: En Monet? Uau, veia tres referents més...
0: Sí.
1: No, és art, és eclèctic total. Molt bé, bueno, tu què em penses de la frase d'Anna Rosler que han dit al principi? Creus que l'art té poder per fer algun canvi?
0: Penso que sí, però que actua més com a reflexa i desarrollo. O sigui, penso que l'art és qui posa paraules, qui posa lletres, qui reflexa com és la societat, una vegada s'ha fet com aquest intent de canviar les coses. És a dir, no crec que una pintura meva, per exemple, que critica alguna cosa vagi a canviar res, sempre que no hi hagi una acció social darrere. O sigui, crec en que tot això es fa al carrer, tot això es fa amb lo tangible i no es queda dins un imaginari. O sigui, crec que el canvi resideix en les accions.
1: I en relació a com us deies al principi, creus que l'art està sobredimensionat i la figura de l'artista també?
0: A mitges. És a dir, o sigui, crec que l'art com a tal no, perquè està l'encarregat i considero que és algo superimportant per entendre la història i entendre com el funcionament que tenim ara. És al final el mitjà on s'ha donat veu a molta gent que no l'ha pogut tenir per temes tecnològics, temes de temps i de tot això. Però sí que és cert que jo separo l'artista de l'obra. És a dir, allò... Bueno, no, ho he dit al revés, perdó. No el separo. És a dir, un artista que per mi no ha tingut un comportament adequat, o sigui, tindrà l'art que tingui, però clar, o sigui, les mateixes mans que han pintat allò han estat les mateixes mans que potser han fet el que sigui. I trobo que això és, si bé en el moment que es va fer no se'ls pensava com ara, sí que penso que s'ha de tenir en compte, que és algo important que s'ha de comptar en tota la història.
1: Per tant, si tu has de jutjar l'obra d'art en relació també a l'artista, creus que s'ha de fer una breu investigació sobre cada peça, sobre cada moviment?
0: Trobo que s'ha d'entendre tant el moment quan es va fer l'obra, tant com era l'artista, per lo bo i lo dolent. O sigui, s'ha d'entendre que potser a la persona que s'està genialitzant i idiosificant, ho estàs fent només per una petita part de la seva vida, no per lo que és aquella persona.
1: És a dir, que l'art és un fragment d'un total, no?
0: Sí, tal qual. O sigui, i trobo que és una cosa que s'ha de tenir en compte precisament per no mitificar la figura de la persona. Potser mitificar el context, potser mitificar la peça, però no la persona.
1: Molt bé. Canviant de tema, de què vius en l'actualitat?
0: Pues ara mateix tinc la sort de que em surten encàrrecs, de que l'exposició va ser tot un èxit i vaig tirant amb això, però bueno, ja deu saber com és tot aquest mercat que fluctua al final. Hi ha mesos que sí que hi ha abundància total i hi ha mesos que s'ha d'apretar més.
1: I aquests encàrrecs són de pintura o d'il·lustració?
0: Van lligant. Ara, per exemple, sí que he fet una col·laboració amb la firma d'Hugo Bolart, que a part és amic meu i tal, és una firma de moda catalana, d'alta costura, i ja ha anat molt bé.
1: Molt bé. Veus difícil viure de la teua feina? O per contra creus que te condiciona la llibertat creativa i, per tant, vols seguir conservant aquesta llibertat?
0: És complicat. Aquesta pregunta és un poc ambigua pel fet de que és el que anava a dir ara. Jo, per exemple, amb la marca aquesta, el que he fet ha estat col·laborar, ha estat una idea conjunta. No he sentit que jo fos una fotocopiadora o una mà d'obra. però sí que és cert que hi ha

0: pagades que sí que et talla les ales, tot això. Que et fan fer, pues píntame esto y lo quiero así, así, así. I clar, jo personalment sí que no solo he agafat aquests encàrrecs. Perquè tinc la sort de que estic en una posició on em puc permetre això, almenys de moment. Potser el mes que ve estic canviant la versió, però sí que penso que et talla totalment la creativitat.
1: Normalment demanam a cada persona entrevistada que en pensa de la professionalització de l'art, si mos ajuda o per contra mos precariaritza.
0: Jo penso que, i serà raro potser, i potser no acaba de tenir sentit, però dins el meu cap sí que el té, que és que ni una ni l'altra. Trobo que hi ha un impàs on potser sí que has de menjar, fer alguna cosa que no t'agrada, tal, tal, però una vegada per l'altra, o sigui, ho interpreto com a dos personatges. Al final, el que fa feina i el que disfruta. Si tu, mentre fas feina i tens la sort de poder fer feina del món de l'art, ja sigui com a dissenyador, il·lustrador, on l'intenció és més comunicar que expressar, però segueixes expressant, arribarà un punt on aquestes dues deixin de ser paral·leles i s'unifiquin. I llavors els encàrrecs ja sortiran més per com tu fas les coses que no per produir ràpid i com si fos una cadena de muntatge, no? Penso que sí, o sigui, que al final si un insisteix i no abandona tota aquesta part creativa, i crec que sí, que hi ha un punt on tu pots arribar a fer el que tu vulguis, el que t'agrada, i que a més sigui la teva professió.
1: Dins un àmbit més global, cultural, el tema de la professionalització també categoritza i cataloga la qualitat de l'obra d'art. Me refereixo a un museu, no? Quan un artista professional es posa a un museu, doncs, cataloga quina és la qualitat. Entenen que una bona obra, per tant, es pot veure, per exemple, a un bon museu. Tu què en penses d'això?
0: Que no és veritat. Penso que al final, o sigui, jo he vist molta gent amb moltíssim talent que no està en museus. O sigui, al final el museu el que fa és un elitisme, o sigui, és un nivell superclassista d'agafar les coses i ficar-les allà per mitificar l'artista, no mitifica l'obra. O sigui, al final, jo que sé, poso un exemple, hi ha bocetos de Basquiat i tirant pedra contra un referent meu, però bueno, que és així, o sigui, que estan a museus. I al final és un boceto, a nivell de qualitat pictòrica no la té, perquè és un pre. Però és de Basquiat, clar, això ja el fica dins el museu. No, o sigui, sí que penso que és un mercat elitista, que és un mercat que al final la teva presa són nombres, i són nombres que després es fan tangibles amb diners i que funciona així.
1: Un dels objectius del graffiti és aquest?
0: Podria ser un pot destrossar. O sigui, al final el graffiti el que té és que és un art efímer i ningú paga per fer-lo. A no ser que després el professionalitzis, com hem parlat abans d'agafar i pintar, fer un mural per jo que sé, per una entitat. El que és el graffiti d'anar a pintar els trens, pintar els carrers, pintar tot lo públic com a tal, sí.
1: Fa públic dins el món de l'art, o sigui, dins l'àmbit artístic, aquell espai que s'havia com a privatitzant, no?
0: Exacte. De fet, Basquiat va començar així. O sigui, ja Basquiat va començar a entrar als museus perquè ell era grafitero, firmava com a Samo, i el que feia era firmar de vora el museu. Es feia les seves peces a la porta del museu. I penso que és...
1: Bueno, canviant de tema, quina ha estat la teva experiència dins l'àmbit cultural de Menorca? Has trobat facilitats institucionalment rellant o a nivell de galeries? Ens pots explicar quina ha estat la teva experiència?
0: Jo aquí a Menorca, en qui vaig col·laborar va ser amb l'Ajuntament de l'Alló, que va ser qui em va deixar l'espai per poder fer l'exposició, però sí que es ve que no he tingut cap feedback de cap galeria ni de res, o sigui, no he parlat amb ningú. També potser perquè jo sí que porto la meva feina molt individualista, però no està col·laborant amb cap galeria ni en cap res, o sigui, no sé, no vull començar a pensar motius que potser no són, ni res, però bueno.
1: I creus que manca culturalment rellevant infraestructures, convocatòries, espais, alguna cosa a Menorca, o creus que ho tenim forces avantatges?
0: Penso que ara és quan comença a estar tot això. O sigui, jo vaig fer 17 anys visquent a l'illa, on tot el que s'està movent ara no hi era. Trobo que ara hi ha un sector juvenil, hi ha un sector que ve de fora amb ganes i amb amor per fer les coses, i penso que sí, que ara mateix Menorca està molt puntera amb quasi tots els aspectes, incloent també l'art. Penso que sí que s'estan fent coses. De fet, vull ser partidari de crear aquestes coses. Tinc un parell de projectes pensats que estan super sketch, però que estem pensats de portar-los aquí, de seguir fent coses aquí, perquè estimo l'illa i m'agrada tot el que s'està fent. Però sí que es ve que ha estat molt d'anys que l'illa no s'ha alimentat a si mateixa. És a dir, jo he tingut que sortir a fora per portar el meu bagatge cap aquí i dur-lo a terme aquí. I ara sí que estic notant que l'illa es comença a retroalimentar i a crear les seves coses, que hi ha gent que està fent les coses amb molt d'amor, i trobo que sí, que ara mateix sí.
1: I creus que ha hagut de fer falta un procés de turistificació, elitització de l'art per arribar aquí? O creus que ja és l'esperit mateix dels menorquins intentant?
0: No, no, no, jo crec que no. O sigui, crec que sí, que això potser ha donat peu a menorquins a crear les seves iniciatives, però sí que no he vist menorquins fent tot el que s'ha fet. Ara ho estan començant a fer, i ho estan començant a fer des de casa. O sigui, són gent d'aquí que té amor per les coses, que té els seus projectes, que és gent que estima el que fa i que està tirant cap amunt amb el que té, i ja.
1: I mos en pots explicar algun d'aquests? Té algun nom? Té algun nom a...
0: Dels meus?
1: No, bueno, ara xerrava dels projectes aquests que dius de menorquins que estan intentant fer coses...
0: Sí. Li faré un shout-out al meu amic, l'Ivan, que té la seva marca de roba i ha fet pop-ups i no fa res. Va fer un pop-up al Bandido i està movent gent de l'illa. O sigui, al final és crear un event, crear que la gent vagi a un puesto, disfruti i ho passi bé.
1: Molt bé. Bueno, massa greu, però se m'han acabat les preguntes.
0: Voldria
1: Digues, sí.
0: dir una cosa que me l'he
1: Vinga,
0: deixat,
1: perfecte.
0: i li volia fer un shout-out també i un agraïment a la Mar Villeira, que ha estat la meva curadora i la que m'ha portat tot això, de 1998 i de tot el que estic fent.
1: O sigui, la teva exposició està comissariada.
0: Sí, per
1: Ah,
0: ella.
1: vale.
0: Me la va portar i ha estat sempre la meva mà d'ajuda.
1: Molt bé. Fantàstic. Ja he fet aquesta aclaració. Bueno, dir-te que ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí avui i poder gaudir de les teues reflexions, Ken Giró. Seguirem atentes en el teu treball. Dir a les espectadores que podreu trobar més informació sobre ell i la seva feina en el link que deixarem a la web del programa. També podreu escoltar la música en el canal de Spotify. Trobareu la mateixa enllaç, la mateixa pàgina de cada càpsula. La cançó que sonarà per tancar el programa d'avui és d'en Tote King i en Xota i es titula Mi Política. És del disc Héroes. Moltes gràcies, Ken Giró.
0: A tu.
1: I moltíssimes gràcies, oients de Ràdio Far. Molta salut a tothom.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: El grup de música Berlat té una cançó que ens agrada molt. Juliol s'allarga. Tot seguit a Radio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Que pots cantar més caramel·lo a la boca?
3: No.
2: No?
3: Ni lacres, no em puc fer. Jo t'entenc a mirar, perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa rellar.

0: Ja està. No el ven altres, tu. I ella plora, i ella plora. Quin desastre.
1: A continuació, un tema del disc Ens hivern a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per Secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Les seves peripècies es deduran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i sobretot tenco un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: tenim amb en Colau Gomila, Nico Gomila, no sé com t'agrada, jo t'he dit Colau de tota la vida.
1: Sí, sí, no, Colau està bé.
0: Colau està bé, eh?
1: Sí, sí, també... Colau per qui, pels amics.
0: Vale, vale. És un poc com el José, que no saps què vas dir, jo, o José de Sucreria, o Joan Mina, o què passa. Bueno, bé, tots tenim 25 noms. Res, benvingut a Maquetes,
1: moltes
0: en el podcast de música guapa de Radio Far. Res, això és una petició que m'has fet tu damunt l'escenari de la sala multifuncional i aquí estem uns quants mesos després, he tingut un pot de lío, però al final ho hem aconseguit fer. Vau estar en el nostre concert d'aniversari, que és març, no? Algo així, que,
1: sí,
0: és a la sala, aquí és costat on estem gravant això. I res, però, jo volia xerrar un poc de la teva carrera com a músic, que tu antes de que el grup estés molta mil, i com diu aquell. I m'agradaria saber com comences tu, com quin és el teu primer instrument? Jo crec que és el saxo o com
1: no,
0: dius?
1: No, la guitarra.
0: La guitarra.
1: Mal sonada, però la guitarra.
0: Quant d'anys tenies quan vas començar a tocar?
1: Ja, pues molt pocs, perquè jo ja tenia inquietuds d'aquests artístiques. Bueno, millor dit, m'agradava que me mirassin. I sempre pos bastant, no bastant, m'agrada pensar que és quan vaig començar, quan era molt, molt petit, vull dir, tenia la guitarra que era més grossa que jo, quasi, vull dir, sonava ja en la tuna aquella que hi havia amb Perico del bar.
0: Ostres,
1: sí,
0: que, sí. Que és això? No sé que m'està xerrant.
1: Sí, sí, jo de cert, de fa, que jo devia tenir 6 anys.
0: Ja.
1: O 7, hi ha fotos i tal, que la guitarra més grossa que jo. I en el portalet de Can Nostre, era les primeres meves actuacions, va ser en el portalet de la terrasseta de baix, que era, jo que sé, que m'agradava, que sonava pel carrer i això, i quedava per allà i això. A vegades passaven anglesos i li demanava money, money. Ja començava.
0: Ja partia, ja tenim professionalitzat antes de...
1: I la primera actuació la vaig fer amb el meu germà, que jo tenia 7 anys, i vam venir ell sonava l'acordeon, i jo tenia 7 anys, i vam venir aquí a Mercadal a un festival d'un festival de no sé exactament de què era, supos que era per recaudar doblers de no sé quina institució, no sé qui és, però van anar aquí a Mercadal a sonar, i me'n record que era com una cosa que me vaig haver d'atrevir. No va ser fàcil la primera, però bueno, la vaig fer.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la 6a temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com. Les dones estujades amb les bolses carregades i en xor passejaven tu cor. Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.
3: Anem a tirar per enrere i m'ho anem als anys 60. Als anys 60, per tot l'estat espanyol, van sortir infinitat de grups que adaptaven els nous ritmes que venien d'Inglaterra, dels Estats Units, el rock i tots els seus derivats, el surf, el beat, el blues, que eren estils que emergien amb força a conseqüència de tot això, del gospel, del country, bueno... Llavors, totes aquestes guitarres elèctriques, les bateries, formaven part del camí d'aquest procés, i sobretot per la joventut que tenia ganes de renovar, d'innovar, que el nou fenomen social va agafar forma, encara que aquí a Espanya el seu procés va ser una mica més lent. Eren aquests mils de grups que hi va haver, que van estalonar aquesta nova energia. Aquest rock que costava entrar a Espanya, però que alguns grups l'empenyien ja. No? El grup Los Pumas era un grup de Catalunya que és desconegut per molts, ja que el recorregut que van tenir no va ser molt llarg i les cançons no van arribar tampoc a grans multituds. I aquest grup el posarà molt, recordarem, perquè un dels seus components que hi havia era un jove del castell de nom Juan Antonio Oms, que havia nascut l'any 45. Aquest grup va néixer el 63, allà a Catalunya. De fet, el grup es va formar a Granollers, però no hi havia cap component que fos... Bueno, només hi havia un component que fos d'allà. Els altres eren un de Saragossa, un altre era d'Osca, ell que era menorquí, un altre que era de Salamanca. Bé, van començar a sonar, es van fer relativament famosos, van gravar dos discos petits, tenien pendent de gravar un tercer que no es va fer realitat, no el van arribar a gravar mai, només en van gravar dos, encara que van sortir per la tele en alguna ocasió i en algun recull de premsa he pogut veure notícies d'allò tipus Los Pumas preparan su tercer disco. Però en realitat aquest disc no va arribar a sortir mai. Fan versions dels Beach Boys, d'en Chuck Berry, els adaptaven en el castellà i les cantaven. Anem a escoltar una cançó que ara, per suposat, vos heu de posar en una altra onda, heu d'anar als anys 60 i en aquelles festetes que es fan i escoltar amb aquesta cançó que es diu Cuando caminas tú.
2: Sagramola, amb Beb Cardona. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies que encara estem en el mes d'agost.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per Secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es deduran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i sobretot tenco un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.